0: Kreisleriana és el títol de les 8 fantasies pianístiques que ara sentíem. Són de Robert Schumann, és el seu opus 16, i les interpretava en aquesta gravació del 1956 el pianista Wilhelm Kempff.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Sentirem a continuació la sonata per a violí i continu La Vinciolina, opus 4, número 6, de Giovanni Antonio Pandolfi, una sonata publicada l'any 1660 a Innsbruck, dins la col·lecció de 6 sonates de cambra i d'església, opus 4. Ens acompanyen Andrew Mans, violí, Fred Jacobs, tiorba, i Richard Egger, clavecí.

Andrew Mann's violí, Fred Jacobs, Diorba i Richard Egger, clavecí, ens oferien la sonata per a violí i continu La Vinciolina, opus 4, número 6, de Giovanni Antonio Pandolfi, una obra publicada l'any 1660.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música sentirem tot seguit la sinfonia número 7 en la major opus 92 de Ludwig van Beethoven. L'orquestra revolucionària i romàntica, dirigida per John Elliott Gardiner, és la intèrpret d'aquest enregistrament fet el 1991.

Aquesta era la setena sinfonia, sinfonia en la major opus 92 de Ludwig van Beethoven. Sentíem la gravació que en va fer John Eliot Gardiner al capdavant de l'orquestra revolucionària i romàntica.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Continuarem sentint ara el trio amb piano número 2 en do major, opus 87 de Johannes Brahms, en la versió del trio Odeon.

S'acaba aquí el trio amb piano número 2 en do major, opus 87 de Johannes Brahms, que hem sentit en la versió del trio Odeon.

La cantata que sonarà durant els següents minuts aquí a la nostra sintonia és la cantata Rei del Cel, sigues benvingut, la cantata 182 del catàleg de Johann Sebastian Bach. Aquesta interpretació la protagonitzen la contralt Natalie Stutzman, el tenor James Gilchrist i el baix Peter Harvey, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: Era la cantata Rei del cel, sigues benvingut, la cantata 182 de Johann Sebastian Bach. La sentíem interpretada pels solistes vocals Natalie Stutzman, contralt, James Gilchrist, tenor, i Peter Harvey, baix, pel cor Monteverdi i pels solistes barrocs anglesos que dirigia John Eliot Gardiner.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: De Leopold Mozart, el pare de Wolfgang Amadeus, sentirem tot seguit el concert per a trompeta i orquestra en re major en la versió de Maurice André, trompeta, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan.

0: Maurice André Trompeta i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, ens oferien el concert per a trompeta i orquestra en re major de Leopold Mozart.
1: Catalunya Música.
2: El que sentirem a continuació és la suite de dansa sobre peces de Couperin per a petita orquestra de Richard Strauss, una suite que interpreta en aquest enregistrament la Sinfonieta de Montreal dirigida per Charles Dutoit.

0: La Sinfonieta de Montreal, dirigida per Charles Dutoit, interpretava la suite de dansa sobre peces de Couperin que ara sentíem, aquesta suite per a petita orquestra de Richard Strauss.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

0: Un enregistrament de l'any 2000 en què Ainhoa Arteta, soprano, i Alejandro Zabala, piano, ens oferien els dos poemes d'Antonio Gala, música d'Antón García Abril. Sentíem les cançons Canción de los Anillos i No por amor, no por tristeza.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A la sintonia de Catalunya Música sentirem tot seguit el concert per a piano i orquestra número 4 en si bemoll major per a la mà esquerra del piano, que és l'opus 53 de Sergei Prokofiev. L'interpreten en aquest enregistrament el pianista Michel Veroff i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Kurt Masur.

0: El que sentíem és el concert per a la mà esquerrada del piano i orquestra de Sergei Prokofiev, el seu quart concert per a piano en la tonalitat de si bemoll major. Michel Berov, al piano, i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Kurt Masur, n'interpretaven aquest enregistrament del 1988.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Us convidem ara a sentir una de les obres d'adolescència de Félix Mendelssohn, la Simfonia per a corda número 11 en fa major, composta l'any 1823. Ens acompanya The Hanover Band, dirigida per Roy Goodman.

És la Simfonia per a corda número 11 en fa major, obra d'adolescència de Felix Mendelssohn. Ens acompanyava The Hanover Band sota la direcció de Roy Goodman.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem a sentir a Catalunya Música el concert per a violí i orquestra número 4 en re major Kehel 218 de Wolfgang Amadeus Mozart. Victoria Mulova, des del violí, dirigeix en aquest enregistrament l'orquestra de la il·lustració, aquesta Orchestra of the Age of Enlightenment.

Victoria Mulova, al violí, tot dirigint The Orchestra of the Age of Enlightenment, interpretava el concert per a violí i orquestra número 4 en re major, Kehel 218, de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: La programació de Catalunya Música us convida ara a l'audició de l'obra Funerals, una peça del cicle Harmonies poètiques i religioses de Franz Liszt. Sentim-ne la versió del pianista Christian Zimmermann en un enregistrament de l'any 1998.

El pianista Christian Zimmermann ens oferia Els funerals, un fragment del cicle Harmonies poètiques i religioses de Franz Liszt.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 8:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics. Cada dia a 1:00 PM a Catalunya Música.
4: Obrir aquesta classe d'improvisació per mi ha estat revelador perquè alumnes que potser no els hi veies un gran futur musical han esdevingut grans revelacions perquè és donar-los un espai per respirar, per no imposar res. Tot és vàlid. L'únic que demanes és que la manera d'expressar-se ho facin amb el màxim rigor. Dono molta importància a com es comença una improvisació i com s'acaba.
0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja hi tornem a ser, ja ens hi torneu a tenir. I avui, mira, avui volem parlar de famílies, famílies musicals. Avui serà l'argument per acompanyar-vos aquest matí en aquestes primeres hores. En definitiva, en aquest primer temps. Heu sentit a parlar d'il·lustres famílies de músics? Per exemple, la família Bach, que és la primera que ens ve al cap. Depèn de com la comptem, són 7 o 8 generacions que ens porten des de l'entorn de l'any 1600, fins i tot una mica abans, fins un net de Bach que va arribar a conèixer Mendelssohn i que va estar a Leipzig el dia que s'estrenava la primera estàtua del món en memòria de Johann Sebastian Bach, impulsada pel mateix Mendelssohn. Una altra família il·lustre que també segur que us sonarà és la família Couperin. En aquí també hi podríem posar famílies que potser no són tan extenses, però sí prou conegudes. La família Mozart. Recordeu, el pare es deia Leopold, el fill Wolfgang Amadeus, i encara hi hem d'afegir el net, que es va dir Franz Schaffer Mozart. I podríem anar seguint, però potser hi ha famílies que no són tan conegudes. Us sona la família Danican Philidor? Va ser una de les diverses famílies franceses que van estar treballant a redós de la cort dels Borbons durant el segle XVII i XVIII. Els Danican Philidor van ocupar diferents càrrecs molt propers a les diferents àrees de funcionament musical de la cort parisenca, molt particularment en els temps de Lluís XIV, que, com sabeu, va ser un regnat molt llarg. Bé, potser buscant una mica els antecedents de la família Danican Philidor, el més gran, per això anomenat l'aîné en francès, és André Danican Philidor. El seu pare es deia Jean Danican Philidor i André va ser un prolífic compositor, sobretot de música de dansa, músiques militars i divertiments per la cort, sobretot dels primers anys, de les primeres dècades dels temps del rei Sol. A més, també va arribar a ser bibliotecari musical reial. D'André Danican Philidor, l'aîné, el gran, tot seguit podrem sentir un tast de la seva música. Serà un dels seus concerts d'oboès, en plural, data de 1680. Estem en les primeríssimes dècades del govern del rei Sol.

Interessantíssim el viatge que el grup barroc La Symphonie du Marais, dirigits per Igor Reyn, ens han proposat cap a la música funcional de la cort francesa en els temps del rei Sol, el moment en què s'inaugurava el Palau de Versalles. És aquest concert d'oboès de l'any 1680, escrit per André Danican Philidor el Vell, el membre més veterà de la música dels temps del rei Sol. André Danican Philidor. Avui parlàvem de famílies musicals i hem començat parlant-vos precisament del membre el més gran. En francès li diuen l'aîné, l'aîné dels Danican Philidor. André tenia un germà que es deia Jacques. El Jacques era 5 anys més jove. André havia nascut cap al 1652. En Jacques, anomenat Le Cadet, el cadet, el jove, va néixer el 1657. De la mateixa manera que André, Jacques també es va, diguem que, caracteritzar per fer música pels serveis del Palau Reial de Versalles i també per la cort de París. Vet aquí, doncs, que va compondre música instrumental i marxes per la cort. En definitiva, el que acabem de sentir, música funcional. Sabem que Jacques tocava instruments curiosos. Per exemple, tocava els cromorns, tocava les trompetes marines. Compte que la trompeta o tromba marina no és un instrument de vent, és un instrument de corda. També sabem que tocava els grans oboès, els serpentons i, a més, era percussionista. Atzars de la vida de Jacques Danican Philidor, sobretot el que hem conservat, són marxes de timbales.

Abans parlàvem de funcionalitat, doncs vet aquí un homenatge a l'utilitarisme i a la funcionalitat dels usos de la cort francesa dels temps de Lluís XIV. Els percussionistes del Consortium Musicum ens han interpretat aquesta marxa de timbales original de Jacques Danican Philidor, anomenat Le Cadet. Jacques era el germà petit, recordem-ho, d'André Danican Philidor, i hem pogut sentir aquella típica música que no s'escolta mai enlloc, una marxa només per timbales. Però ens ha semblat molt interessant saber que això existeix. No cal dir que si sou percussionistes, heu estudiat percussió, tot aquest repertori sí que és conegut i estudiat, naturalment. És una manera també d'entendre l'evolució dels usos de la percussió en música. Bé, doncs seguim endavant. Abans parlàvem d'André Danican, l'ené, el gran. Doncs André va tenir un fill que es va titular que es va anomenar Anne en francès. Sí, sembla un nom femení, però no, és un senyor. Anne Danican Philidor, tal com us dèiem, fill d'André. Va ser compositor, va escriure fins i tot algunes petites pastorals vocals, petites obres escèniques, diguem que no requerien un escenari operístic, sinó que es podien interpretar en qualsevol racó mínimament ample. Una de les pastorals que va escriure Anne Danican va ser L'amour vainqueur, que vol dir l'amor vencedor. I avui, Anne Danican Philidor és especialment recordat per haver estat un dels fundadors d'un dels cicles de concerts públics més antics fundats a París, els anomenats Concert Spirituel. En principi, quan els va fundar Anne Danican Philidor, eren concerts de música sacra. Van tenir tant d'èxit que es van anar extenent en els temps. Fins i tot Mozart, quan va anar a París, encara va poder assistir i participar dels concerts espirituals. Si bé en un primer moment, tal com us dèiem, eren concerts només de música sacra, de manera progressiva es van anar tornant concert, diguem-ne, amfibis. Concerts amfibis en els que la música sacra es combinava amb obres instrumentals. Una de les pàgines més interpretades del catàleg de les obres d'Anne Danican Philidor és precisament la sonata per flauta de bec i baix continu que apareix en el seu primer llibre de sonates. És la sonata en re menor que sentim tot seguit.

Franz Brüchen, al costat de Gustav Leonhard, clavecí i Anner Bilsma, violoncel, eren els intèrprets d'aquesta versió de la sonata en re menor per flauta de bec i baix continu d'Anna Danican Philidor. Aquesta sonata pertany al primer llibre de peces que Anna Danican Philidor va publicar l'any 1712. Recordeu que Anna Danican no és una dona compositora, és un home que es deia Anna, Anne en francès, i era el fill d'André Danican Philidor, el Ené, anomenat en francès el Gran. Bé, doncs resulta que si André Danican va tenir fill, aquest fill, Anna Danican, que va ser compositor, el seu germà petit, Jacques Danican, Le Cadet, també va tenir un fill compositor, que es deia Pierre Danican Philidor. Potser no tan conegut, però vaja, també dedicat a la música funcional de la cort francesa dels temps del rei Sol i també dels temps de Lluís XV. Aquesta generació més jove ja van abastar també bona part dels temps anomenats del rococó. Tots sempre integrats en aquest àmbit de la música, sobretot propera a l'anomenada Grand Écurie, les cavallerisses, la música a l'aire lliure, la música funcional, les marxes militars, la música que sonava quan el rei desfilava pels jardins de Versalles. Aquests, normalment, era la funcionalitat d'aquests músics adscrits a la Chambre du Roi, a la Cambra del Rei. Així doncs, aquest fill de Jacques, que es deia Pierre, per tant, cosí del que acabem de sentir, no ens ha de sorprendre gens que també fos conegut per la seva música destinada als instruments de vent, particularment a la flauta travessera, l'anomenat traverso, quan es tracta de flauta de fusta sense pràcticament claus. De les suites per traverso de Pierre Danican Philidor, tot seguit sentim un tast de la número 5 en mi menor, publicada el 1717.

0: Hem sentit el preludi L'Allemande d'aquesta suite número 5 en mi menor per flauta travessera barroca traverso i baix continu del compositor Pierre Danican, fill d'or. Pertany a les peces publicades l'any 1717. Així, gairebé hem completat el recorregut per la família Danican, fill d'or. Bé, de fet, el recorregut és més llarg, perquè hi va haver més membres. L'avi, que es deia Jean, també va ser membre de la Gran Écurie, del qual no us hem proposat cap exemple de la seva música. Però ens falta el membre més important. Fem un petit resum per posar-nos en situació. Hem tingut el gran de la família, que es deia André, el seu germà petit, que es deia Jacques, el fill d'André, que es deia Anna, i el fill de Jacques, que es deia Pierre. Per tant, aquests dos últims cosins, que per cert van néixer el mateix any, el 1681. Doncs bé, resulta que Anna va tenir un germà molt més petit, i és que el gran de la família Danican, fill d'or, André, resulta que es va casar dues vegades, i amb la segona dona, ja sent relativament gran, va ser pare del membre més famós de la família Danican, fill d'or. Ens referim a François André Danican, fill d'or, que, ves per on, naixia tal dia com avui, el 7 de setembre del 1726. Avui, per tant, faria 300 anys.
1: El primer temps.
0: Doncs avui dedicarem la part important, més important de la nostra selecció, precisament, a la música de François André Danican, fill d'or. Naixia el 7 de setembre de 1726 i va ser el membre més famós d'aquesta nissaga, l'equivalent a Johann Sebastian Bach, a la nissaga Bach, l'equivalent a François Couperin, a la nissaga Couperin, o l'equivalent a la Wolfgang Amadeus Mozart, a la nissaga dels Mozart. Doncs bé, François André Danican, fill d'or, va ser músic, va ser actor, era un gran clavecinista, va arribar a ser organista puntualment, però potser una de les singularitats que ha fet més famós a François André Danican, fill d'or, és que va ser un veritable virtuós dels escacs. Efectivament, va ser un jugador d'escacs boníssim. Encara avui els experts utilitzen determinades jugades amb el nom de Danican, fill d'or. Vet aquí, doncs, que aquest compositor d'aquesta nissaga també va esdevenir una fiera en el món del joc dels escacs. Però, esclar, lògicament, no us podem proposar des del primer temps una partida d'escacs, però sí que us proposarem la seva música. Concretament, començarem sentint un dels quartets que aquest compositor va escriure l'any 1755. És un recull de joventut, recordeu que havia nascut el 1726, és a dir, que en aquests moments tenia 29 anys. És un recull que va publicar, que el va titular L'art de la modulació. I en aquest recull hi trobem una col·lecció de quartets. Del tercer, en sol major, en sentim el primer moviment.

Aquí teníem una mostra de la música de François André Denikant Philidor. Els membres del conjunt Música Antiqua de Colònia, dirigits per Reinhard Goebel, ens han interpretat el moderato inicial del quartet número 3 en sol major del recull L'Art de la Modulation de 1755. André Denikant Philidor naixia efectivament el 7 de setembre de 1726. Ben aviat, com a membre de la família a la que pertanyia, estava clar que s'havia d'incorporar als serveis musicals de la cort. En aquells temps, Lluís XIV havia mort, recordem que va morir el 1715, i a partir d'aleshores governava el seu besnet Lluís XV. El 1732, François André tenia 6 anys i va entrar a la el cor reial de Lluís XV com a veu blanca. Ja amb 11 anys començava a donar pistes de la seva futura dedicació musical. Es deia que Lluís XV tot sovint volia escoltar el cor, es diu que gairebé cada dia, i que els nens, mentre esperaven l'arribada del monarca, per no avorrir-se jugaven als escacs, i que això podria haver despertat l'interès de François André Denikant Philidor per aquest esport de taula. A partir del 1740, quan ja aleshores era un adolescent, va ser quan va començar a exercir com a intèrpret i copista musical, alhora que també anava fent moltes partides d'escacs. 5 anys més tard va marxar a Londres, on ben aviat enlluernava el públic de la capital britànica fent partides amb diverses taules, és a dir, una pràctica que els virtuosos dels escacs ja sabeu que sovintegen. Després, el 1754, va tornar a París per dedicar-se aleshores ja molt seriosament a la composició musical. Va ser l'any següent d'haver tornat a París quan va publicar aquest recull de quartets que ell va escriure per oboè, dos violins i baix continu, tot i que sovint s'interpreten amb flauta travessera o fins i tot amb un altre violí. Aquest recull és el primer gran recull del compositor, del qual n'acabem de sentir un tast. Però bé, André Denikant Philidor, o François André Denikant Philidor, va continuar component també música escènica. Va fer algunes petites òperes còmiques molt a la moda dels temps del rococó. Una d'elles, l'any 1761, va ser Le jardinier et son seigneur, el jardiner i el seu amo. Una òpera còmica que s'estrenava el 18 de febrer d'aquell 1761, concretament al Teatre de la Foire Saint-Germain, i de la qual tot seguit en sentim l'obertura.

Avui fa 300 anys que naixia el compositor de la música que acabem de sentir i que ens està acompanyant aquest matí a Catalunya Música. El compositor François-André Danican-Philidor, el membre més famós de la família dels Danican-Philidor, famós per la seva música i també per ser un virtuós en el joc dels escacs. Vet aquí que hem sentit l'obertura de l'òpera còmica Le jardinier et son seigneur, el jardiner i el seu amant. Una òpera còmica de 1761. Doncs bé, tres anys després, Danican-Philidor, François-André, òbviament, va continuar escrivint més pàgines escèniques. En aquell moment era un producte que agradava i que tenia èxit, i per tant, François-André Danican-Philidor va aprofitar aquella tirada. Eren els temps, recordem-ho, del rococó, els temps de Lluís XV. El 2 de gener de 1764, a la Comèdia Italiana de París, s'estrenava aquesta història que ens narra el que un bruixot astut fes servir la seva màgia per enganyar i manipular la resta de personatges de la comèdia. Òbviament, això és l'origen de tota una sèrie de situacions còmiques que sovint ratllen l'absurd. Nosaltres sentirem novament l'obertura d'aquesta òpera còmica, Les Sorcières, el bruixot.

Així sonava l'obertura de l'òpera còmica Les Sorcières, és a dir, El Bruixot, de 1764. Música de François-André Danican-Philidor, que ens interpretava l'Orquestra de Cambra de Praga, dirigida per Christian Benda. Avui estem bufant les 300 espelmes de l'aniversari de naixement de François-André Danican-Philidor, autor de tota una sèrie d'obres musicals, particularment escèniques, que són les que li van donar més fama i prestigi en el vessant musical. No ens cansarem de recordar-vos que també va ser un dels, diguem-ne, compositors músics de la història de la música més famosos pel seu vincle amb el món dels escacs. Tot i ja sabeu que no va ser l'únic. Molts compositors han gaudit moltíssim, molts compositors i intèrprets han gaudit moltíssim del joc dels escacs. Deu ser algun tema de connexió mental. Bé, però seguim amb François André Danican-Philidor en aquest recorregut de pàgines escèniques. L'any següent, el 1765, va escriure una altra pàgina, Tom Jones, una òpera que narra les aventures divertides d'aquest personatge, de Tom Jones, un orfe que creix en un ambient ple de confusions i situacions divertides. La trama inclou la barreja d'elements romàntics i còmics amb personatges que reflecteixen, en definitiva, la societat de l'època, la societat dels temps de Lluís XV a França. Nosaltres, tot seguit, sentirem un petit fragment d'aquesta pàgina còmica que se suma entre, potser, les tres més importants, juntament amb la que hem sentit, El Bruixot, i la que, vaja, una altra d'aquestes pàgines que també podrem sentir-ne un tast tot seguit, que és la pàgina de Emmelinde, princesa de Noruega. Nosaltres ara, de Tom Jones, per cert, no confondre el títol d'aquesta òpera còmica amb el popular cantant pop dels anys 60, que es deia precisament igual. De l'òpera de Tom Jones sentirem l'ària Respirons un moment, ô toi qui ne peux m'entendre.

Hem sentit aquest tast, Respiro un moment, o Toi qui ne peux m'entendre, de l'òpera còmica Tom Jones, de 1765, del compositor François-André Danican-Philidor. La soprano era Christiane Dapierre. L'hem pogut sentir al costat de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigits per Neville Marriner. Aquesta pàgina, Tom Jones, una de les òperes més populars de François-André Danican-Philidor, estrenada, com us deia, amb el 1765 a la Comédie Italienne de París, que és on s'acostumaven a interpretar les pàgines així més simpàtiques, còmiques, divertides, i també, òbviament, la música que estrenaven a la capital francesa, i ho van seguir fent al segle XIX els compositors italians, també. Però bé, seguim amb més música en aquest homenatge del 300 aniversari del naixement de François-André Danican-Philidor, ara amb la tercera gran òpera que esmentàvem abans, Ermelinde, Princesa de Noruega, data de 2 anys més tard de la que acabem de sentir de Tom Jones, és a dir, del 1767. Aquest cop, però, no és una comèdia, és una tragèdia lírica. Es va estrenar a l'Acadèmia Reial de París el 24 de novembre d'aquell 67. D'alguna manera, aquesta pàgina representava una petita ruptura. Estem a l'any 67, és el moment en què, diguem que a Europa es comencen a respirar aire, aires reformistes. El gran representant d'això va ser Christoph Willibald Gluck. Ja sabeu que en òperes, a partir d'Orfeu i Eurídice, va intentar reprendre una mica la puresa teatral dramàtica, i podria ser que aquesta Ermelinde fos una pàgina en la qual Danican-Philidor busqués una mica aquesta mateixa idea. Nosaltres d'aquesta òpera podrem sentir tot seguit l'ària Transport, Tourment, Jaloux.

Així sonava aquesta ària Transport du Mont Jaloux, l'ària que canta el personatge de Rissimé a l'òpera Ermelinde, princesa de Noruega. Una pàgina del 1767 que hem pogut sentir en aquesta interpretació d'un concert en directe de Pierre-Yves Prévost al costat de l'orquestra Les Agréments, dirigits per Guy Fambas. La música de Dani Canfilidor, avui protagonista del nostre primer temps a Catalunya Música, doncs bé, ja arribem a una de les últimes pàgines escèniques que tanta popularitat li van donar just ja a les portes del nou govern de Lluís XVI. Les Femmes Vengées, les dones, les fèmines venjades. És una altra òpera còmica, una mica per situar-vos, l'argument ens situa en un pla molt semblant al Così fan tutte de Mozart. Allà, en el Così fan tutte, els dos nois paren un parany per descobrir la fidelitat de les noies. I en aquí és al revés. Són les noies les que paren un parany per valorar la fidelitat dels nois, que òbviament cauen de ple, i aquí podríem fer un joc de paraules, si ens ho permeteu. En lloc d'anomenar-la en francès Les Femmes Vengées, podríem titular-la Così fan tutti. És a dir, així ho fan tots. Petites bromes d'aquesta pàgina que ja ens porta cap a les darreres dècades de la vida de Dani Canfilidor, de François André, que naixia tal dia com avui fa 300 anys. De fet, arran de l'esclat de la Revolució Francesa, François André Dani Canfilidor va haver d'abandonar París pels seus vincles propers a l'aristocràcia. I aleshores es va dedicar a jugar escacs a la capital britànica, fins que moriria el 31 d'agost de 1795. Ens quedem amb l'obertura d'aquesta òpera còmica, Les dones venjades.

Avui pensava que més d'un cop i més de dos he sentit a dir la frase «Jo de música és que no hi entenc». També hi ha una altra versió, que és aquella de «M'agrada molt, però és que no en sé res». És llavors quan em pregunto en quin moment vam decidir que per gaudir d'una expressió artística humana havíem de fer partícips de la raó, que calia estudiar per poder accedir a l'experiència òptima d'aquell so i que si no era així, doncs no pagava la pena. Que no hi havia prous amb simplement doncs, atendre, escoltar i observar què és el que provoca dins nostre. No ho sé ni quan ni com vam arribar a aquesta conclusió, però sí sé que no hi ha dues experiències d'escolta iguals, ni amb estudis ni sense, i que totes són vàlides, que tenim dret a gaudir, a provar i a decidir. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Tornem a ser amb vosaltres. Això és Tots els matins del món i avui és dilluns, dia 7 de setembre. Gràcies de part de tots els membres de l'equip per acompanyar-nos un dia més. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia, Maria.
1: Com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, molt bé.
1: Bé, amb música també.
2: Ara parlaves de música, doncs he gaudit de la música en directe, que això sempre
1: està molt bé. I tant que sí. Doncs ens posem en marxa amb aquesta edició de dilluns i a veure què tenim per davant.
2: Doncs precisament molta música durant aquestes 3 hores, però també en aquesta primera hora, ja ho sabeu, farem la nostra primera immersió en l'àlbum de la setmana. És un disc del segell Alfa, titulat Melancholie, que interpreten el baríton Konstantin Krimel i el pianista Amiel Bouchakhevitz. Un àlbum dedicat a la música per a veu i piano de dos compositors, un dels quals és molt conegut, és Johannes Brahms. I arribarem a les 9 amb el nostre company Albert Murillo i els seus paisatges magnètics. A la segona hora tindrem més música, evidentment, i la conversa avui amb dos convidats, Rosa Pardina i Roger Brunat, mare i fill, creadors del joc de taula rítmic. I a la tercera hora, més música, i cap a 2:15 d'11 aproximadament serà quan tindrem el compositor, clarinetista i musicòleg Jordi Cornudella.
1: Jordi Cornudella.
2: Amb les seves coses petites.
1: I les coses petites, justament. M'agrada molt tot el que ens has presentat i sobretot aquest disc de la setmana. Tinc moltes ganes de sentir-lo perquè els dilluns és quan descobrim què tenim per davant per tots aquests dies i crec que fa molt bona pinta.
2: Doncs sí.
1: Doncs bé, ja és el moment de sentir la peça de les 8 i avui ens acostem a una versió diferent d'una de les peces més cèlebres de Camille Saint-Saëns, la dansa macabra. La mort que convoca els difunts a ballar a la mitjanit deixa enrere la seva textura habitual, és a dir, l'orquestra, i de l'exuberància passa a ser absolutament transparent gràcies a la versió del quartet Elmire. I si una peça és capaç de resistir aquestes transformacions, és que, sens dubte, és una composició de qualitat, passi el temps que passi.

0: Catalunya Música. Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
1: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
2: Perquè mereixem arrencar el dia amb una dosi de serenitat. Tots els matins del món.

Una mica del Mozart més teatral sempre és una bona idea. Magdalena Cogenà interpretava aquesta ària de Les noces de Fígaro. Non so più cosa son, cosa faccio. Un moment en què un jove querubino està més que confús amb la qüestió de l'amor. I qui no, en el fons. L'acompanyava l'orquestra de la il·lustració dirigida per Simon Rattle i és una d'aquelles partitures on l'espontaneïtat vibra. Ara deixarem enrere aquest món d'agitació sentimental i donarem pas al virtuosisme i a la sensació hipnòtica de les passacalles. Per això, viatjarem a finals del XIX, on trobarem el compositor Johann Halvorsen, que decideix d'inspirar-se en el barroc, i concretament en Händel, per crear una peça per violí i viola. El resultat és aquesta partitura espectacular que creix en intensitat i dramatisme i que aquí interpreten les germanes Christine i Margarita Balanes, en aquest cas violí i violoncel, respectivament. Passacaglia de Johann Halvorsen.

Comiat de Roma. Fanny Mendelssohn tancava un viatge a Itàlia amb una vocació musical, escrivint una obra per piano, que trobo que com a pràctica per fixar la memòria, els llocs i les sensacions viscudes, doncs és molt interessant, la veritat. Susan Toms la interpretava en una versió que ha vist la llum aquest mateix 2026 i que ens condueix ara un viatge diferent al que ens planteja la música tradicional, en aquest cas irlandesa. Es tracta de la dansa The Kid on the Mountain, que acaben de publicar plegades dues grans intèrprets, com són la violinista Rachel Pott i la flautista Lucy Horsch, especialistes en música antiga i que aquí s'acosten a un món molt proper i absolutament viu.

I com no, la música de Claudio Monteverdi i la seva expansió. Sentíem el fragment Ave Maristela de les seves Vespres de la Mare de Déu. Sons plens de llum a què els intèrprets retornen un cop i un altre, en aquest cas l'ensemble In Alto, dirigit per Lambert Colson, que en breu publicarà la versió íntegra al segell Out There. Aquest n'ha estat l'avançament. I abans d'arribar al disc de la setmana, encara una mica més de música, en aquest cas d'una de les figures més destacades de la Viena del classicisme, de Mariana Martínez. Sentim al principi l'Allegro con Spirito del seu concert per teclat en la major en la interpretació d'Edith Mechoulam-Corman i l'Oxford Philharmonic Orchestra dirigida per Cayena Poncione Bailey.

0: Dos quarts i mig de nou del matí d'avui dilluns 7 de setembre i, per tant, de la mà de Mariana Martínez, que arribem al moment en què descobrim quin és l'àlbum que ens acompanya fins divendres i que, per tant, anirem descobrint una mica cada dia. Aquesta setmana gaudirem de música per veu i piano de dos compositors, dels quals un d'ells és molt conegut, però l'altre, doncs, no tant.
1: Efectivament, Maria, el conegut és Johannes Brahms, que programem sovint aquí a Tots els matins del món i a la resta de programació de Catalunya Música, i l'altre compositor és Yevgeny Mendichevsky, 24 anys més jove que Brahms, però que no només es van conèixer, sinó que van ser bons amics. Però això ja us ho explicarem més endavant. A més, hi ha un fet important que sempre passa, i ens agrada, evidentment, i és quan hi ha primers enregistraments mundials, ja que totes les cançons que interpreten de Mendichevsky i que pertanyen al cicle Cançons romaneses, Opus 7, és la primera vegada que s'enregistren.
0: Doncs sí, és com molt bona notícia, els primers enregistraments. I pel que fa als intèrprets, Esther, és possible que també siguin una descoberta per més d'una persona.
1: Doncs que bé si fos així, perquè també ens encanta quan passa això. Els intèrprets són el baríton Konstantin Krimmel i el pianista Amiel Bouchakhevitz. I el títol que han escollit per aquest disc, que ha editat el segell Alfa, ja diu molt sobre el tipus d'obres que sentirem, Melancholie. I precisament aquesta melancolia és el fil conductor de les obres que interpreten.

0: El disc de la setmana sempre és un espai desitjat dins d'aquest programa, un dels espais especials, i no és estrany si les peces que ens proposa Esther són com aquesta que acabem de sentir. Això era música de Johannes Brahms, per tant.
1: I és amb aquest lead, precisament, que comença aquest àlbum, l'àlbum de la setmana, que anirem descobrint cada dia.

0: Em sap greu, però l'hem de mantenir de fons.
1: Em sap
0: però
1: molt
0: ja
1: greu.
0: La reservarem per un altre d'aquests dies de la setmana.
1: Com comença,
0: és preciós,
1: això?
0: Eh?
1: És meravellós.
0: Sí, sí, sí. Hi ha un fet en comú, un fet comú entre Brahms i aquest altre compositor, Matvichevsky, com també entre els dos intèrprets, que d'alguna manera també és la idea que hi ha al darrere d'aquest disc. I és el fet d'haver crescut entre dues terres o més.
1: Clar, perquè quan això passa, la pregunta, i més en aquest context no del segle XIX, és on és la pàtria, no?
0: Per a ells, potser significa aprendre que una persona pot pertànyer a més d'un lloc, que les arrels són una xarxa de camins, de llengües, de paisatges i de memòries. Recordem que Johannes Brahms va néixer a Hamburg, al nord d'Alemanya, i Evzevi Mandichevski va néixer a la Bukovina, una regió que actualment està dividida entre Ucraïna i Romania, però que aleshores estava integrada a l'imperi austro-hongarès. Tots dos compositors van abandonar la seva terra d'origen i ves per on? Es van trobar a Viena. Va ser allà on, tot i parlar dues llengües diferents, els va unir la música, i aquest també és el cas de Constantin Krimmel, d'origen germano-romanès, i Daniel Bushakevitz, israelià sud-africà, que, tot i provenir de diferents països i cultures, també parlen una mateixa llengua, la de la música. I en aquest disc, les cançons romaneses de Mandichevsky, Krimmel les interpreta en la seva llengua original, és a dir, en romanès.

0: La melancolia va inspirar Johannes Brahms i també aquest altre compositor, Mandichevsky, i també els poetes amb uns textos que es van convertir en cançons com les d'aquest disc que anirem descobrint durant tota la setmana. I, per cert, el poeta d'aquestes dues cançons romaneses de l'Opus 7 de Mandichevsky és Vasile Alexandri. Són concretament les cançons de les seves cançons romaneses Opus 7. Les que hem sentit eren primer Llàgrimes, que és la número 3, i la número 1, que és la que porta per títol A una nena petita.
1: Doncs escolta, Esther, aquesta nova edició del disc de la setmana, podríem dir que ha començat de la millor manera possible. És molt prometedor tota aquesta gravació. I recordem les dades per si voleu començar-ho a remenar. És el disc titulat Melancolia, del baríton Konstantin Krimal i el pianista Amiel Bushakevits, amb obres, com dèiem, de Johannes Brahms i Eusebius Mandichevsky. Demà hi tornem.
2: La clàssica no és un luxe, és oxigen. Tots els matins del món.
1: Uns quants minutets que ens separen de les 9 i en aquesta segona setmana de temporada de Tots els Matins del Món continuem retrobant-nos amb els nostres col·laboradors i és el cas de l'Albert Murillo. Bon dia, Albert.
3: Molt bon dia, què tal?
0: Bon dia.
1: Molt bé. Amb moltes ganes de tornar a obrir aquests paisatges magnètics per tornar a escoltar el món que ens envolta i a veure quins sons es portes avui.
3: Sí, sí, recuperar la gravadora, l'enregistradora, no?
0: I ha sigut feina aquest estiu?
3: Sí, sí, de fet. De fet, anirem escoltant durant aquest any una mica el que hem registrat. A veure, les vacances són moments d'aquests de descans, però de vegades també, diguem-ne, de neguit. Almenys ho visc jo d'aquesta manera, quan hi ha massa gent al teu voltant. I això va passar fa uns anys als llacs de Plitvice, a Croàcia. És un parc nacional que ja ens van dir, allò que t'avisen, que estava molt concorregut. Molts turistes. Però vas dir, ostres, si estem a prop, anem-hi. El problema és que, a banda de que hi havia molta gent, bona part del recorregut era una passarel·la. Una passarel·la que no et permet avançar.
1: Clar, que tothom ha de passar pel mateix lloc.
0: Has d'anar un al darrere de l'altre, no?
3: Exacte. I llavors jo em fixo molt amb la gent i veus que no miren, que parlen entre ells, però dius, però mira, mira, saps? I bé, és igual. Això és una cosa meva. Però va haver un moment que la meva dona em diu, enregistra, mira, mira la nena. Hi havia una nena croata que estava parlant amb la seva mare. I res, vaig enregistrar-ho perquè m'agrada molt escoltar idiomes diferents i, sobretot, com parla una nena croata amb la seva mare.
4: Volá sa, že pes mapa a ja si viem pozrieť, kde si. Taký podľa mňa existuje aj naozaj.
5: Hej, existujú čipy, ale ja to mám v tom obalíku, v tom, kde ty pýtaš. A ono je to kovové, iba že má taký maličký čipík, čo ty pridáš prst a že vidíš, kde som.
3: Anaven caminant, no sempre anaven passarel·les, però és que ara estic recordant que realment la gentada era... O sigui, és que no us podeu imaginar. I clar, tu estaves en aquell lloc i dius, estem fent bé, saps? Però bé...
1: És molt bonic, però cal, no?
3: Sí, sí, sí. I al final dius, bé, és una manera de poder observar i veure i que tothom hi pugui anar, però realment quan hi ha tanta gent, clar, no gaudeixes tant.
1: Com el so t'ha traslladat, al moment i fins i tot a aquesta cosa de tanta gent al voltant.
3: L'agòbio, sí. De fet, és al·lucinant. És que a mi el tema dels idiomes m'agrada molt. L'altre dia veia un... Coneixeu algun... O teniu algun amic o amiga que sigui políglota?
1: Sí que n'hem conegut uns quants aquí a l'estudi, per cert.
0: Sí, de convidats, sí.
1: Sí,
0: n'hi ha hagut uns quants.
3: L'altre dia vaig escoltar una entrevista amb una persona que ho era. Buah, és que és una cosa que sempre m'ha inspirat, aquest talent, no?
0: Sí, sí, per als idiomes.
3: Sí, és al·lucinant. I a més, molts d'ells, el que venen a dir és que quan comences a...
0: Cada vegada és més fàcil, no?
3: És més fàcil perquè et remet a d'altres idiomes que tu ja tens una miqueta, doncs, al cap. Bé, el tema, com que m'agraden els idiomes, de tant en tant, doncs, enregistro, jo què sé, mercats o tal. Vaig anar a Essaouira, que és una ciutat costanera que toca a l'Atlàntic del Marroc, i és l'ambient sonor que, diguem-ne, hi ha en una de les platges, una platja preciosa, i on, doncs, escoltarem... No, ara és que m'he recordat, no. Són dues gravacions i aquesta està enregistrada en el mercat de peix.
1: No és la platja, per tant.
3: No, no és la platja.
1: I té a veure, perquè el peix ja sabem d'on ve, però...
3: Sí, té a veure, no, perquè ara segurament els oients escoltarien una moto, saps, que sona i dius, que fot una moto a la platja. No, és
1: el mercat
3: del peix.
6: Thank you. Hamza.
3: És d'aquells mercats que al costat del menjar hi ha una moto,
0: sí, no?
3: Un cotxe, sí, sí, però que estava també replet de gent i que, doncs, per mi és força especial també escoltar aquest ambient, on s'escolta el francès, bé, s'escolten diversos idiomes perquè també hi havia moltes persones de fora.
1: Clar, jo ara pensava que el fet de no parlar o no conèixer aquests idiomes el que fa és que el puguis escoltar amb unes altres orelles, no?
3: Sí.
1: Que et pugui entrar la sensació, la musicalitat,
3: exacte,
1: una certa intuïció de si la persona està expressant alguna emoció determinada, però sense saber exactament què és el que estan dient.
3: En aquest sentit, quan escolto un idioma que doncs, no conec i les persones que estan parlant una no l'ha entès, em fa gràcia saber com es diu què en l'idioma en concret. Em fa molta gràcia, perquè això passa i, evidentment, és el primer que
0: sí.
3: dius.
0: Mm-hmm.
3: Molt bé, ara escoltarem un enregistrament on no es parla.
0: Ah?
3: Eh? Mm-hmm. No es parla. És el Jardí de Luxemburg, a París, i és un jardí enorme on sobretot els diumenges doncs la gent hi va passar el dia i hi ha una part on està ple de taules per poder jugar als escacs, val? Però moltes taules. I em vaig posar al mig i vaig estar a prop d'una de les taules d'unes persones que estaven jugant. Són partides ràpides, em sembla que fan allò que és partides de 3 minuts.
0: Sí.
3: I clar, has de decidir ràpid i el que escoltarem és el clic-clic, sobretot.
0: De les peces.
3: De les peces i també del botó.
1: I del rellotge.
0: I del rellotge,
3: sobretot.
0: Clar, per marcar el temps.
3: Exacte, exacte.

0: Quan passa tant de temps i no l'escoltes és que està en algun,
1: sí, no?
0: algun problema amb els jugadors.
2: Sí, amb una ràpida ha d'anar més fluïdeta la cosa, eh?
0: Sí, sí, sí. Sabeu jugar als escacs o no?
3: Sí, però sí? M'agraden més les dames.
0: Ah, les dames, molt bé.
2: Jo sí, sé sí, com sí. es mouen les peces, però soc
0: ja
2: molt
0: està.
2: Dolenta.
0: Sí, sí, jo tampoc.
3: A mi m'agrada més el joc ràpid. Sí? A mi això d'haver de pensar tant...
0: Ja, però mira aquí, el joc ràpid i pensar.
2: Vull
0: ja,
2: dir, tota l'hora.
0: Sí, sí, tota l'hora, sí, sí. tota l'hora, tota l'hora. Molt bé, i ara marxem, és un sot totalment diferent, anem a Serrato, a Màlaga, al poble dels teus pares, Maria.
2: Sí, quina il·lusió! No em pensava que això que tenim mig preparat podria sonar mai per l'antena.
0: Sí, clar però... que sí, perquè sí? em vas passar un enregistrament que vas fer aquest estiu.
2: Clar, jo vaig... Em va quedar aquesta cosa que hem anat fent tota la temporada passada, de posar orelles als
0: Molt
2: espais...
0: Bé.
2: I, clar, mentre era de vacances, allò mitjans d'agost, en un moment que estava sola i tranquil·la caminant, vaig pensar, ostres, és que aquesta postal, el so que acompanya, no és només la imatge, sinó el so. Vaig a gravar una mica i li passo a l'Albert, i mira,
0: Molt bé. Ho
2: has portat.
0: Amb el mòbil. Eh?
2: Amb el telèfon, sí, amb el que portava.
0: Perfecte. En aquest so passen moltes coses. I s'escolta el vent.
2: Sí.
0: És un dia calorós, perquè segurament aquests... no sé si el so dels grills...
2: Sí, sí. A l'agost, a Serrato fa molta calor.
0: Sí? Això és la gent al carrer...
2: Sí, era un espai, és un camp d'oliveres.
0: Ah, molt bé.
2: Per tant, és un espai molt obert, des d'on es veu totes les muntanyes del voltant i això. I hi havia gent que caminava passejant gossos.
0: Molt bé, sí.
2: Per allà, perquè aquell espai era això, un camp molt obert, i per això se sentia també una mica les meves passes a sobre les fulles seques.
0: Fulles seques, exacte, exacte. Sí, sí. És el so rural autèntic, eh?
2: I sobretot això, les cigales sense parar, els dies aquests de calor que sonen molt, molt fort.
0: Mira, en aquest sentit, hi ha un llibre meravellós que es diu Guia sonora dels insectes de Catalunya, grills, saltamartins i cigales.
2: Que específic!
0: Sí, sí.
2: És molt específic!
0: Sí, sí, super, super. És el Rafael Carbonell i l'Eloisa Mateu, que de fet l'Eloisa és una biòloga enregistradora de sons, meravellosa. Ells expliquen que molts insectes es detecten millor per l'oïda que no pas visualment. De fet, moltes vegades quan enregistro un grill, dius, però on
3: no el veus, no el veus, sí, sí. El sents, però no el veus. Sí, sí.
2: I com t'acostis gaire, calla.
0: Sí, sí, exacte, exacte. De fet, aquest que ara escoltarem, que és l'últim que us porto, és un que vaig enregistrar i vaig posar-me al CD i sé que és una cigala grisa, perquè vaig comparar, dic, estic segur. I, de fet, vaig fer una fotografia perquè sí que el vaig veure, estava en un tronc, i sona autènticament espectacular.

0: De fet, hi ha persones que diuen que si comptes les pulsacions,
1: sí,
0: pots saber la temperatura.
1: Ostres!
0: Sí.
2: Que canten més quan fa més calor,
0: sí, no sé si va més ràpides o més lentes, però es veu que és així, és científic, eh? Vull dir que ho pots saber. Aquí no recordo, però aquest animal ho pot fer 6 vegades per segon.
1: És possible que ho digui al llibre o no, això?
0: Em sembla que sí, em sembla que sí. I, de fet, és una... Mira, el proper dia...
1: El portaràs.
0: Sí, aportaré algun...
2: I ens traus de dubtes sobre
0: exacte,
2: això.
0: Perquè vaig enregistrar i vaig fer una prova fa molts anys i crec que coincidia força.
1: A mi em sona que ja ho poguessis dir, que ho haguessis dit alguna vegada, em sona això.
0: Igual aquest grill ja ha sonat, eh? I no us... No sé.
2: Ja ho revisarem, sí, ja, cap problema.
0: És igual. No ho sé. Sigui com sigui, quan fa calor ja ho notes, no cal que t'ho digui un grill.
1: Exacte.
2: Sí. Doncs, Albert, ha estat molt bé aquest viatge de nou sonor a través de diferents espais. Moltes gràcies i t'esperem d'aquí 15 dies.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
3: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
2: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
3: Més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
4: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
5: Obrir aquesta classe d'improvisació per mi ha estat revelador perquè alumnes que potser no els hi veies un gran futur musical han esdevingut grans revelacions perquè els és donar-los un espai per respirar, per no imposar res. Tot és vàlid. L'únic que demanes és que la manera d'expressar-se ho facin amb el màxim rigor. Dono molta importància a com es comença una improvisació i com s'acaba.
3: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.
6: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
7: Doncs pràcticament 7 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem en directe aquí a Catalunya Música. Això és Tots els matins del món. Després d'aquest passeig sonor que ens ha regalat l'Albert Murillo, Esther, que ens ha fet anar una mica...
8: Segur que hi tornaries,
7: doncs,
8: al teu poble.
7: Doncs sí, sí, està molt bé. També t'ho he de dir, això. M'ha agradat molt, m'ha fet molta il·lusió. I, per cert, que si vosaltres també voleu sentir els vostres sons a la ràdio, a l'espai de l'Albert i comentar-los, doncs i tant que és possible. 627-480-116 és el número de contacte del programa. I també ens podeu escriure un correu a totsesmatinsdelmon@catmusica.cat.
8: Perfecte. I encara queden coses, eh?
7: Oi, sí?
8: Perquè només hem entrat en aquesta segona hora, ara passen 7 minuts, gairebé 8 de les 9 del matí. Ja sabeu que seguirà la música aquí a Tots els matins del món, però també cap a 9:45 aproximadament conversarem avui amb dos convidats, amb la Rosa Pardina i en Roger Bonafont, són mare i fill, i tots dos van crear el joc de taula Rítmic. I a la tercera hora, més música, i arribarem al final del programa amb el compositor clarinetista i musicòleg Jordi Cornudella i les seves coses petites.
7: Li tornarem a dir bon dia al Jordi, que ara fa temps que no ens veiem. Doncs gràcies, Esther, per aquest resum, i durant els pròxims minuts doncs, ens dediquem a explorar sonoritats a mig camí entre el cinema i la sala de concerts. El responsable és Erich Wolfgang Korngold, compositor que va dedicar-se durant anys a escriure bandes sonores a l'entorn de Hollywood i que l'any 1945 doncs, va decidir escriure un concert per violí on citava precisament temes d'algunes de les seves bandes sonores. Tota l'obra bé val una audició atenta, però avui ens quedem amb el segon moviment, el moviment lent, que va marcar com a romança, potser el més reeixit de tots. Això ja, doncs, que cadascú decideixi. Sentim-lo amb la violinista Maria Dueñas i la simfònica Simón Bolívar de Venezuela, dirigits tots plegats per Gustavo Dudamel, en una gravació publicada aquest mateix mes d'agost passat.

Hem avançat algunes pàgines en el calendari fins a arribar als primers anys del segle XIX amb el repertori de Franz Danzig i en concret amb un moviment d'un dels seus quintets per flauta, l'Allegretto del primer d'aquests quintets, obres que contribueixen a consolidar la flauta com un instrument de cambra de ple dret, una peça que ressona classicisme però que també apunta els codis expressius del primer romanticisme i que ara ens obre la porta a la música de cambra amb una estètica completament diferent. La de la composició editora Olivia Belli, que fa uns dies publicava aquest tall, In Luce Gratiae, amb el Goldmund Quartet i la violoncel·lista Rafaela Groms.

0: La soprano Fatma Said ha tornat a casa, a Egipte, per fer aquesta gravació d'una de les àries més estimades de Händel, l'Asha Kyopianga. I ho ha fet ni més ni menys que davant de les grans piràmides de Giza, amb el conjunt Les Frivolités Parisiens i la direcció de Sami El Gadab. Una gravació que també podreu trobar a YouTube i com a escenari, la veritat que és espectacular.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Avui conversem amb dues persones, parlarem de música gràcies a un joc que es diu Rítmic, un joc que van crear aquestes dues persones amb trajectòries ben poc convencionals. D'una banda, Rosa Pardina, farmacèutica que va acabar dirigint una empresa, escrivint literatura infantil i fent de guia de l'únic museu d'instruments mecànics que hi ha a l'estat espanyol, el Museu d'Enginys Musicals de la Boerda, al Pirineu Aragonès, i de l'altra, el seu fill, Roger Bonafont, que ha passat pel dibuix, la restauració, la Sagrada Família, ha viscut 11 anys a la Xina, ha organitzat viatges culturals, ha fet de professor i ha acabat creant un editorial. I d'aquesta barreja tan poc habitual n'ha sortit Rítmic, un joc sobre música. Bon dia i benvinguts a Rosa i Roger.
3: Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.

0: Rosa, avui ho tindrem una mica difícil, però intentarem anar una mica ordenats.
1: Anem repartint,
0: sí.
1: I ja està, a cap problema.
0: Rosa Rítnic va néixer precisament arran de la teva vinculació amb el Museu dels Enginys Musicals de la Buerda, a Buerda, en aragonès. Però abans explica'ns com i quan vas anar a parar en aquest museu.
2: Perquè quan em vaig jubilar, ja saps que... Bueno, jo vivia i soc de Barcelona, però el meu pare, els meus arrels, per part de pare, són d'aquest poble del Pirineu aragonès, i quan em vaig jubilar, doncs una mica cara o creu, vaig dir jo, un jubilat no pot tenir una casa a la muntanya, un pis a Barcelona, vaig fer cara o creu, el pis de Barcelona es va vendre com en 15 dies, i el destí em va portar a dir, bueno, me'n vaig a viure allà. Molts familiars deien, estaràs allà desterrada, però no, estic superbé, vaig estar molt bé des del principi. I una de les coses que em va motivar molt és que quan ja em vaig instal·lar, em van deixar un mes, més o menys, un amic meu, que és el col·leccionista, propietari, és un museu totalment privat, d'un col·leccionista privat que conec de tota la vida, em va dir, doncs, ara que vius aquí, obrim el museu, perquè ja el tenia muntat, havia muntat l'edifici i tot, però no estava obert. I fixa't, jo en 6 mesos vaig estudiar el que no està escrit, sí, i però molts llibres i preguntant a experts i tal, i a l'1 de juliol vam obrir el museu, i jo crec que va ser l'1 d'agost vaig fer la primera visita guiada amb un grup de nens. I això em va anar molt bé, perquè els nens van estar molt contents, i jo vaig veure que ja em vaig agafar confiança, dic, vale. I a partir d'aquí, doncs, ja està, ja fa 3 anys i mig d'això, bueno, 3 anys i una miqueta més, i molt bé, així és la meva vinculació amb tots aquests instruments.
0: I què és el més fascinant, l'instrument o la història que hi ha al darrere de cada un d'ells?
2: Tot, perquè en primer lloc el mecanisme de l'instrument no deixa de ser simple, fins i tot l'invent d'Edison, que és el fonògraf, és una cosa que quan l'expliques és com simple, és a dir, només té el disc, el surc, l'agulla, la membrana que vibra i la bocina que amplifica el so. I això és la base de la transmissió, la gravació i la reproducció del so. I quan ho veus és simple. O els orgues de Barbari o de Barbarie també tenen un mecanisme molt clàssic, és que tu t'imagines a una persona tocant una flauta, aixecant els dits, però allà, en lloc de dits, hi ha uns mecanismes que s'aixequen, un fuelle, ara no sé com dir-ho en català, un fuelle que dona aire, una manxa, potser, que dona aire, i bueno, això també és fascinant, la capsa de música, no? Que clinc, clinc, clinc, però clar, si no la poses en una capsa, no sona, fa... però després tu la poses en una capsa, la percuteixes i fa un so amb una amplificació important. I després a mi la història m'encanta. La història de finals de 1800, que això ho explico, no? Uns que es casen, estan sopant i tot d'una se sent el vals, no? El vals del Danubio Azul. I ell s'aixeca i li diu a la seva dona, vols ballar? I ella diu, no em diguis que has contractat una orquestra per la nostra. I ell li diu, no, és un regal d'aniversari. La càmera fa zoom i es veu la capseta de música amb el Danubio Azul. Això també és una història que te n'adones que fa, doncs, quan és això, 120, 130 anys, era impensable que escoltessis un vals a casa teva.
0: Sí, sí. I què és el que més fascina al visitant? En funció, clar, suposo que hauríem de diferenciar els infants de la gent més adulta, no?
2: Ho he de fer, com que venen famílies, quan venen nens és fàcil, perquè doncs, els hi faig més jocs i no els explico. Quan és famílies, a vegades als nens els dic, ara heu d'aguantar una mica de rotllo, perquè els hi he d'explicar als pares coses més tècniques i ells aguanten. Llavors, doncs què els fascina quan els hi poso en marxa els instruments? Perquè, clar, capseta de música. Tots diuen, ah, sí, la bailarina. Però, clar, són unes capses meravelloses, grandioses, amb un so espectacular. Els orgues, també. Tenim un orgue de fira de la casa Limoner, que és la música del circ i que és molt fort i tal, i tothom acaba aplaudint. O, bueno, saps? Molt, molt, molt, molt fascinant. I això els agrada molt. Jo crec que la posta en marxa i després la conscienciació de que és veritat, és que fa, bueno, 200 anys ja ni te digo, o sigui, això era impensable. Tu havies de... o una pianola, tu et compraves un piano, estic parlant de l'any 1895, et compraves un piano i no el sabies, bueno, què, si no sabies tocar havies d'aprendre, o comprar-te una pianola, clar, que era, en aquell moment, les primeres eren com un robot que el posaves davant del piano i tenia uns dits de fusta, que tocaven amb un sistema també hidràulic, sí. Bueno, del rotllo de pianola. Això també els fa... O sigui, sí, jo crec que...
0: Roger, tu
2: coses...
0: l'has visitat al museu?
1: Sí, sí.
0: Quantes vegades?
1: Unes quantes, ja.
0: I tant, hi ha algun d'aquests instruments que sigui per tu el...
1: A mi m'atrauen molt els autòmates, perquè són molt visuals, però realment és una col·lecció única i que ella ho explica molt bé, és a dir, que jo recomano també molt que es vagi al museu.
0: Precisament el joc rítmic va néixer d'aquí.
2: Exactament, perquè clar, jo als nens ja els hi faig un joc, eh? Perquè m'estiguin atents, els hi dic... Quan arribem a dalt, a la tercera planta, hi ha tres plantes. Quan arribem a dalt, amb cartolines i tal, us ensenyaré fotos i haureu de saber on està i farem grups i el que guanyi tindrà un premi. Al final tots s'entenen, clar. Però llavors, a vegades em diuen, no tens més activitats per nens? Pues de totes les edats, per això també estan així, no? Jo vaig començar a pensar en això, però jo ho vaig fer pues, així com molt casolà. Quan ho va veure el Roger, li va agradar i ell ho va... fer professionalment,
0: que és el que
2: veieu, en el rítmic.

0: Doncs seguim estirant del fil d'aquest joc que ara ja tenim sobre la taula, aquí, mig desplegat. Ara ens en parlareu, Roger. En el moment en què la teva mare et diu... et fa aquesta proposta, de dir, vull... tinc al cap un joc, com t'ho prens? Quina és la primera reacció?
1: Bé, la meva mare també ha escrit llibres, és una persona molt polièdrica i no m'esperava menys, tampoc. Quan vaig rebre primer la seva idea original, el que passa és que al final el que vam fer és, juntament amb la Clo Quintero, que va fer la part de disseny, vam fer unes normes una mica més àmplies i vam ampliar-ho a altres elements dintre del món de la música, més enllà dels aparells mecànics que ella ens acaba de parlar. I ho vam ampliar a músics de totes les games, és a dir, músics clàssics, també músics d'altres gèneres musicals, també instruments clàssics, no només els que ha parlat la Rosa, i, finalment, aquests aparells mecànics, també molt diferents al que la gent... és a dir, també amb molt de joc, perquè en aquest joc el que volíem és que donés joc, volíem que fos un joc divertit i que suscités interès a tot tipus de gent, no només músics, sinó també gent interessada en la música, però fins i tot gent que no en sap molt, però que vol aprendre tant sobre història de música com sobre també interpretació, que és un altre dels elements que vam incorporar en el joc.
0: D'acord. Mira, anem a continuar estirant el fil i anem a descobrir una mica més com està fet, com funciona una mica el rítmic, perquè és un joc de preguntes, és un joc on hi ha atzar, és un joc on hi ha estratègia. Com definiu, com ens hi posem?
1: Sí, quan veiem el tauler ens pot recordar una mica el joc de l'oca, però el joc de l'oca és un joc d'atzar, més aviat. Sí. No té absolutament res a veure amb el joc de l'oca, tot i que podria semblar-ho des d'un
0: principi. Pel fet que té aquest recorregut numèric, no? On has d'anar avançant.
1: Sí. És un joc que requereix, primer, tenir uns certs coneixements o esbrinar una sèrie de preguntes que poden ser d'enginy musical, però també interpretar. Interpretar passant per quatre escenaris en els quals el jugador ha d'interpretar diferents melodies de diferents maneres, xiulant, taralejant, cantant o en estil lliure.
0: L'estil lliure m'agrada molt, perquè aquí deu sortir cada cosa.
1: L'estil lliure és molt interessant perquè hi ha des de percussió corporal fins a tota la resta de coses que hem dit, perquè pot xiular també, taralejar, si algú li surt millor, o si algú té un instrument a casa i vol treure un violí o vol treure o fins i tot un piano, el que sigui, pot fer-ho des de casa també, de qualsevol manera.
2: I, clar, tu ho has dit, no cal saber música per poder jugar en aquest joc.
1: No
2: és
1: cal.
2: Un joc que es pot jugar a partir de quina edat, diríeu?
1: A partir dels 8 anys. El que passa és que jo recomano, hi ha 6 fitxes, 6 jugadors, diguem-ne, però jo recomano jugar amb equips. Poden ser diversos adults o pot ser nens amb adults, però no és recomanable jugar amb nens... de forma individual, perquè hi ha preguntes que probablement no sabran, a no ser que sigui un nen realment que en sàpiga molt d'història de la música o que sigui un nen que pugui captar molt les pistes, que és una altra cosa que tenim en aquest joc. Aquest joc és molt interessant perquè és molt flexible. Tu tens dos tipus de preguntes, el de principiant i el d'expert, i les dues pots triar pista, és a dir, tu pots triar si vols principiant o expert, i a més, quan et fan la pregunta, pots triar si vols la pista. I la pista, encara que no sàpigues la resposta, ja et dona una clau que simplement és un tema d'enginy per arribar a endevinar-la.
0: Va, fes-nos una pregunta, de joc. Ara que tens aquí les cartes.
1: Bé, ara mateix aquí tinc la de Beethoven, per exemple. Beethoven...
0: Nivell principiant o nivell expert, que estàs triant.
1: Sí, principiant.
2: Si has dit vull principiant, i la saps, li pots demanar després que et digui també la d'expert?
1: A veure, això, nosaltres hem fet unes normes molt, ja us dic, molt obertes. Tot això, realment, amb un altre... us podria explicar molt de les normes, perquè són unes normes que, tot i ser obertes, tenen la seva complexitat, que no us he explicat, perquè si tenim temps us ho explico. Tu sí que pots canviar, és a dir, realment es dona aquesta opció de passar de principiant a expert, perquè és un joc que és molt important que tothom
2: A mi que t'ajudi, no?
1: Que sí, que tothom
2: ja no
1: estigui...
2: De quedar clar, malament.
0: En el mateix espai.
2: I ho has de dir just en el moment de començar? És a dir, jo voldré sempre ser principiant o no?
1: En cada pregunta. Pregunta es fa la...
0: Va, Esther, que te n'estàs escapant. L'Esther se n'està escapant de la pregunta.
3: Com que veus la fotografia, sí. Tu ja dius, oi, d'aquest no sé res. Per
2: aquest
3: exemple,
2: el conec.
3: Aquest el conec, però llavors expert, això, no?
1: Sí, bueno, jo crec que aquest és bastant fàcil, perquè és Beethoven... Llavors, a Beethoven, la pregunta, per exemple, una d'elles és, Beethoven va dedicar originàriament la Simfonia número 3, o Heroica, a un personatge històric francès que després fou esborrat de la partitura.
2: Napoleó.
1: Qui era? Bé,
0: jo
1: no dic res.
3: Quina és la pista?
1: Quina és la pista? La pista és general i emperador representat amb una mà sota la jaqueta a l'alçada del pit.
3: Un nen no pot saber això.
1: Aquesta era una de les preguntes de principiant, però n'hi ha moltíssimes més. Clar. I el que dona molt joc d'aquest, del rítmic, primer que ho havíem pensat així, que fos molt dinàmic i que fos molt variat, és que hi ha moltes preguntes i diguem-ne que sempre et surt una pregunta nova i un enigma nou.
2: Clar, aquest joc el vau presentar ara fa 2 anys, aviat farà 2 anys, al Festival Dau Barcelona.
1: Correcte.
2: Quina va ser la rebuda llavors i com ha estat, és a dir, quin interès ha generat durant aquest temps?
1: Molt, molt, molt bona, perquè la Rosa
3: allà
1: i jo hi érem...
3: Allà ens ho vam passar molt bé amb els nens, i vam jugar amb nens.
1: Molt bé, va tenir molt bona rebuda, i vam trobar molt interès en famílies i amb gent també que no era de parla catalana. Ens vam trobar, per exemple, famílies que eren... els nens ja eren nascuts aquí, però estic recordant ara un francès, per exemple, que li va agradar molt les preguntes d'Edith Piaf i algunes preguntes. Per aprendre també i per relacionar-se amb català, perquè és un joc en català, és l'únic joc en català sobre música que coneguem. Ho hem parlat amb diferents llibreries i llocs i ens diuen que sí. És a dir, a nivell complet. I també funciona per això, també per integrar la gent a parlar i a comunicar-se a través del llenguatge universal de la música.
2: I els centres, per exemple, escoles de música o centres d'educació normal, s'han interessat?
1: S'han interessat, però nosaltres som una editorial molt petita, diguem-ne que fem tots els esforços perquè es conegui, però no hem arribat encara a col·locar-lo dintre de les escoles. Recordo un parell de professores que van tenir interès, però és un tema lent i, de tota manera, sí que hi ha hagut interès també en el Consorci de Normalització Lingüística. Ens van demanar el joc per fer presentacions i és molt divertit perquè la gent sap cançons, o sigui, la música, sigui clàssica o popular, és molt bona forma d'unificar i de crear un ambient comunitari, no? De diferent gent, no? D'amics, etcètera.

0: Doncs amb aquesta dansa xinesa del ballet de Tchaikovsky, d'aquest Trencanous, el que estàvem pensant, abans ens deies, Roger, dius, sí. La Rosa és una dona que ha escrit llibres, ha fet moltíssimes coses. Me'n recordo quan els primers dies de poder gestionar aquesta entrevista sempre us demanem als convidats que ens envieu un petit perfil, una mica per anar preparant-ho tot. Els vostres currículums, realment, crec que acaben com el podi de currículums singulars que han arribat a aquest programa. Rosa, parla'ns una mica d'aquesta vida teva i d'aquest camí i on et trobes ara mateix, també. Bueno, sí. Ja ens has parlat, del museu.
1: Ja us he parlat de com em trobo. Però, bueno, del museu, però no t'he parlat de les meves gallines, o d'un or que tinc fantàstic. I un podcast, que també estic en una ràdio molt més petitona que la vostra comarcal, però també hi col·laboro moltíssim. Doncs mira, jo sóc farmacèutica, però més aviat, diguéssim, empresària. M'he dedicat a la indústria farmacèutica sempre i tal. Va arribar a un punt, de fet, a més he fet moltes coses innovadores. Els primers medicaments genèrics que desenvolupaven jo... em vaig constituir una societat per desenvolupar medicaments per a altres companyies, com que tots coneixem, com Cimfa o qualsevol d'aquestes. Després vaig intentar comercialitzar medicaments amb unidosi, això no em va sortir bé. També he tingut molta lluita amb l'administració, moltíssima. També vaig arribar a un moment que em vaig fer molt rica i ho vaig perdre tot, em vaig arruïnar totalment. Vaig tenir haver de tornar a començar de zero. Quan era rica, doncs, tenia un palau a Venècia fantàstic i vivia mig allà, mig aquí, i quan ho vaig perdre tot, doncs ho vaig perdre tot directament, inclòs aquest palau, en fi.
0: Hi ha moltes vides a dins d'una mateixa vida.
1: Hi ha moltes vides. Mira, ara estava pensant en Jaume Barberà, que em va fer un programa Retrats a TV3.
2: Sí, el programa, sí.
1: I en un moment determinat, que era quan estava amb les unidosis. Doncs ara gairebé en podríem fer un altre. Fins ara.
2: I ara ho deies, no estàs amb les teves gallines, ara estàs a la Huerta, allà.
1: Amb un hort fabulós, amb les gallines, i amb el museu tema música i amb el podcast, que és un tema bastant eclèctic, eh? Tant puc parlar de mitologia com de històries del poble i d'assassinats.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I tu, Roger, tampoc t'has quedat gaire enrere en relació amb la teva mare, perquè vas crear una agència de viatges culturals i una editorial, i també ets autor d'alguns llibres que encara no s'han publicat. Vas fer de restaurador de façanes antigues, vas treballar de cap de sala a la Sagrada Família i vas viure 11 anys a la Xina, que
3: Correcte.
2: No són pocs.
3: Sí.
2: De fet, encara que ja fa 10 anys, em sembla, que vas tornar aquí a Barcelona... I continues tenint vincle i continues anant-hi.
3: De fet, sí. El mes que ve estaré a la Ruta de la Seda. I em toca fer molts viatges, sí. Faig viatges especials, sempre són viatges culturals. L'any que ve també faré un viatge sobre l'arqueologia, arqueològic dintre de Xina, tot el que són els jaciments arqueològics antics a la Xina, i també viatjo a Corea i Japó. Són els tres destins que jo faig viatges.
0: Clar, està creant moltes necessitats, això que estic sentint.
2: Queda que es posarà en contacte amb tu per fer aquest viatge. Escolta, i Roger, clar, uns anys a la Xina vol dir que has parlat i saps parlar el xinès.
3: Dangran, sí, correcte.
2: Quina és la paraula que t'agrada més, xinesa?
3: Xinesa? No hi hauria una paraula xinesa única, no? A mi m'interessa molt la filosofia xinesa,
2: sí?
3: Clàssica, i bé, crec que podem aprendre molt de l'Orient i ens pot inspirar també a l'hora de veure també com som nosaltres, és a dir, actua una mica com a mirall invers, perquè podem veure a través de com és la cultura oriental com som nosaltres.
2: Què és el que enveges més dels xinesos?
3: Potser la seva forma de veure el món de forma... els seus principis, és a dir, tenen principis molt clars. I nosaltres jo crec que tenim principis, diguem-ne, molt menys fixes, i ells això ho conserven, però són principis antiquíssims. Estem parlant de milers d'anys enrere i estem parlant fins i tot d'arrels pràcticament prehistòriques o gairebé prehistòriques de certs principis que han continuat mantenint. I això, d'alguna manera, a mi m'inspira, ho trobo inspirador, tot i que sóc una persona molt oberta i m'agrada també viatjar pel món i altres cultures, no només l'oriental, a part de, sense parlar a banda de la música i d'altres temes, no? Però sí.
2: I t'has emportat coses d'allà a la Xina? Em refereixo, per exemple, als àpats, no? No sé si fas àpats xinesos encara que estàs aquí.
3: Sí, sí. No sóc un excel·lent cuiner, però no estic malament. És a dir, no ho faig malament. Això sí, he fet viatges gastronòmics i realment... sí, conec els millors llocs,
0: més necessitats,
3: a
0: més necessitats creades, però què és això?
2: Si anem a la Xina, hem d'anar abans a contactar amb en Roger. Sí.

0: Clar, aquesta música que sentim, és que si us llegeixo la pregunta, és que ja ho sabem, perquè la versió expert d'aquesta carta, que es diu guimbarda, que tenim aquí aquest instrument, diu: es troba poc present a les composicions clàssiques, però Ennio Morricone la va recuperant la música d'Spaghetti Western a partir d'una banda sonora. De quina pel·lícula es tracta? Esther, se'n recorda o us ho està mirant al guió?
1: No ho tinc en el guió, però és que sempre faig un embolic amb el...
0: Mira, la pista és que és molt clara, perquè diu: és de l'any 1964, dirigida per Sergio Leone, i si obres la mà i hi trobes uns dòlars, ho sabràs. En Xavier Cervera està a casa plorant ara mateix, el nostre col·laborador de cinema.
2: Ho podem deixar com un misteri.
0: Per un grapat de dòlars.
1: Això. Ostres, mare meva. Aquesta no... No soc molt... En aquest sentit, no...
0: L'Spaghetti Western no és el teu gènere preferit.
1: No és el meu gènere preferit, ho has dit. Però bé, aquest era l'instrument, si més no, la guimbarda, la que sentíem, que no sé si tu haguessis sabut xiular aquesta melodia...
0: No,
1: Maria,
0: no.
1: Perquè ja saps que hi ha aquests diferents escenaris, en el joc. Quatre. Xiular, taralejar, cantar...
0: I les melodies del joc que s'han de xiular, taralejar, cantar, les proposa el joc mateix? Collita pròpia?
2: Collita pròpia, i és important que mentre s'està jugant vagis pensant en una melodia. Per tant, no només és interessant perquè vas aprenent coneixements musicals, conceptes, etc., sinó que també t'obliga a anar pensant en música contínuament, que és molt divertit també i és molt interessant. I gent que potser no sap xiular, se li admet, per això és un programa, un joc molt, molt obert, se li permet fer-ho d'altres maneres, per exemple, fu-fu-fu, hem tingut casos d'aquests. Però t'obliga a pensar en una forma musical.
3: I els
2: musical.
3: També s'han d'endevinar, que tu... Clar, si no, no
0: sí,
3: passes.
0: Clar,
3: si ho fas malament,
1: ho has de fer bé.
2: I és un joc de col·laboració, perquè si els altres no col·laboren, l'altre tampoc col·laborarà amb ells. Clar. Per tant, crea molta pinya i és impossible que un es faci, diguem, leguits a l'altre, perquè si no, no arribaria al final.
1: Clar. De moment és un joc en català. Teniu previst fer l'edició en castellà?
2: Quan aconseguim, diguem-ne, acabar la primera... aquesta és la primera edició del Rítmic. Vam fer molts jocs. Vam rebre també, que no ho he dit, vam rebre un ajut del Departament de Cultura de la Generalitat. I quan aconseguim acabar de vendre aquesta primera edició, sí que tenim pensat dues coses. Fer una versió en castellà, que també ho havíem pensat no només per tot Espanya, sinó per Llatinoamèrica. Coneixem el Museu del So de Xile, per exemple, i hi ha hagut interès fins i tot en anglès, tot i que no ens atrevim encara, perquè hem col·laborat en aquest joc, ha col·laborat el Museu de Música de Barcelona, el Museu de Viena de Música i la Casa Museu de Mozart, i ens han demanat realment que si tenim aquest joc en anglès estan molt interessats. Tot i que, com que us deia, som petits, fem mica en mica, pas a pas. També tenim el projecte de fer en català baralles de cartes temàtiques especials pel mateix joc.
0: Expansions. Doncs.
2: Expansions. Que això també podria ser factible en un temps, diguem, raonable.
1: Clar, això és el que pensava, que si feu una nova edició, potser ampliar-la amb més preguntes.
2: Correcte.
1: I com ara, quan deies, parlaves d'aquesta col·laboració, no?, d'aquests diferents museus, d'aquests diferents llocs, en el sentit de fer les preguntes, de quin tipus de preguntes fer?
2: En tots els sentits, un és el de fer preguntes, alguns temes, a més ho hem compartit amb gent responsable de cada museu, fins i tot el Museu Tchaikovsky, la Casa Museu de Tchaikovsky, etc. Però també en el tema de les fotos, fotografies, en aquest cas hem de dir la gran totalitat, sobretot la totalitat o gairebé gairebé totes les cartes d'instruments són del Museu de la Música de Barcelona, amb qui hem estat molt en contacte, també amb la Marisa, que és musicòloga i que ens ha ajudat moltíssim. I bé, ha estat un èxit i una forma també de col·laborar entre tots, no? Entre unes idees molt originals, diguem-ne, una forma de fer el joc molt dinàmic, també, i després la part experta dels músics que ens han, i musicòlegs que ens han ajudat.
1: I la dona també hi és present.
2: La meva dona, sí.
1: Què vols dir? No dic les dones, la dona també.
2: No, perquè sí.
1: Abans has anomenat Edith Piaf.
2: Edith Piaf, sí, sí.
3: Home, i Mendelssohn.
0: La Fanny, també l'he vista per aquí.
2: Sí, sí, la dona també. També ens va agradar posar la Hildegard de Bingen, perquè és una persona també molt polièdrica, molt rítmic, tot i que, clar, reproduir una de les seves melodies és molt complicat, eh? Però sí que ens interessa per la part històrica, com que tenim aquestes dues parts, la part de, diguem-ne, d'història de la música i la part també d'interpretació. Llavors, són dues parts molt diferents, però que són compatibles.
1: Si Rítmic aconsegueix despertar la curiositat, què us agradaria que fes el jugador un cop ja ha desat el joc?
2: Veure com d'important és la música per diguem-ne, comunicar estats d'ànim, comunicar fins i tot idees i, diguem-ne, ser partícip d'una comunitat que poden ser amics o poden ser família, però que és un joc que realment demana molt d'un mateix, perquè has de fer música amb el cos, amb les teves pròpies eines, i també et fa que pensis amb la música des d'un punt de vista més històric i més conceptual.
0: Doncs avui, nois, és que realment hi ha tanta teca aquí entre les vostres biografies i el propi joc i tot el que comporta que podríem continuar conversant, però ara hem d'arribar al final. Per tant, Rosa Pardines, Roger Bonafont, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a Tots els Matins del Món a presentar el Rítmic i a xerrar una estoneta amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies a
1: vosaltres. I jugarem.
2: Gràcies. Moltes gràcies.
4: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: A l'Assaig General, donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
3: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
4: Les 10 i 8 minuts del matí, continuem endavant amb més música. Esclar, en aquest cas, d'un d'aquells noms que la musicologia recent s'està encarregant de recuperar de l'oblit, el de la compositora Rita Stroll. Amb ella ens situem al món del postromanticisme i, en concret, sentirem una mostra de la seva música de cambra, el tema en variacions del seu quartet de corda, una obra continguda que parteix de la simplicitat per anar teixint connexions orgàniques que fan que la música flueixi i es transformi gairebé sense notar. Música, doncs, de Rita Stroll amb el quartet d'Udier.

Doncs el quartet d'Outiller, que interpreta aquest tema amb variacions de la compositora francesa Rita Stroll, que continua endavant aquest quartet de corda, però ara, i sense moure'ns de França, doncs recuperarem de nou a Camille Saint-Saëns, en aquest cas amb una obra que és pur esclat virtuós, al final del seu segon concert per piano. Energia sense filtres en una versió de referència, la de Pascal Roger, la Royal Philharmonic i la batuta de Charles Dutoit de l'any 81.

una meditació. Això és el que pràcticament proposa la música de Philip Glass, com és el cas d'aquesta peça que sentíem, Religion, un dels temes de la pel·lícula experimental Nakoi Katsi. La tecnologia al centre i la condició humana com a rerefons i una versió que acaba de publicar-se, la de la violoncel·lista Camille Thomas i la Filarmònica de Brussel·les, dirigida per Oscar Jokel. I de la creació purament contemporània a la que s'inspira en el passat. La música d'Hildegarda de Bingen és el punt de partida i, en aquest cas, a través del so del clarinet de Martin Frost. Amb aquesta obra obri el seu disc Roots, Arrels, l'any 2015. Es titula Ancient Suite i presenta una versió molt lliure i àmplia de la música de la gran visionària alemanya del segle XII.

0: Així sonava Sospiri, d'Eduard Elgar, música plena de melangia i escrita en un context molt concret l'any 1914, a les portes de la Gran Guerra. John Eliot Gardiner la dirigia al capdavant de la Filarmònica de Viena. I arribats a aquest punt, moment de donar pas a la nostra propera secció.
1: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.
2: Hola, bon dia a tothom. Sóc en Jordi Cornudella Heras i això són Les coses petites. Tan petites i tan curtes com aquesta sintonia. Com
0: doncs
2: esteu?
0: Doncs molt bé, benvingut.
3: Benvingut, exacte.
2: Moltes gràcies.
0: Jordi, ara feia molts dies que no ens trobàvem. Que...
2: Ben bé, dos mesets, no? Des de principis de juliol.
0: Hem fet vacances, has pogut descansar una mica?
2: Sí, enmig d'una mudança, però he pogut descansar lo justet.
0: La mesura del possible.
2: A la mesura del possible, sí.
0: Doncs molt bé, tornem amb aquestes coses petites, aquesta temporada, de nou, a veure aquests secrets que amaguen les peces, les partitures, i no sé per on...
2: Per on començarem?
0: Comença aquest viatge.
2: Doncs aquest any, com que l'any passat vam tenir molta feina obrint la correspondència de l'audiència,
0: no?
2: Ja us en
0: sí.
2: recordeu, mare de Déu, doncs aquest any he decidit que tiraré pel dret i que us parlaré de les coses que a mi em fan feliç.
3: Molt bé.
0: Sí, realment aquesta secció es transforma en les coses petites d'en Jordi.
2: Exactament. Com si no ho haguessin estat abans, saps?
0: Exacte.
2: Doncs sí, exactament. Seran les coses que a mi m'interessen, ja ho sabeu. I avui parlarem d'un baix, un baix que és el baix de la ment, que potser algú ja n'ha parlat en aquesta ràdio perquè és una cosa bastant habitual. Però que anirem a fer una volta bastant estranya, que anirem a parar al final a la Rosalia.
3: Déu-n'hi-do.
2: A veure com ens en sortim.
3: Com hi arribes.
2: Sí. Bé, el baix de la ment és una cosa que hem sentit tots moltes vegades. És un baix, simplement, que fa això. I ja està. Un cop i un altre i un altre, exacte. És això. Això tècnicament comença a la nostra tònica i baixa fins a la dominant i torna a repetir, no? És això que deia la Maria, que es repeteix una vegada i una altra. I això ve de fa molts segles, ho hem sentit moltes vegades en molta música, però això surt d'una teoria que es deia la teoria dels efectes. Això és una cosa, efectes a mà, no a ment,
3: sí.
2: Efectes a mà. Això surt d'una teoria estètica que és del segle XVII, segle XVIII, en la qual diu que la música ha de despertar emocions concretes en l'oient, sí? Afecte, amb A, com us deia, es refereix a això, a la passió o a l'estat d'ànim. Això és alegria, tristesa, ira, por, tot el que sigui, no? És una cosa, en el fons, bastant arbitrària, perquè qualsevol cosa que volem representar en música sempre és arbitrària, però alhora també és bastant intuïtiva. És a dir, si jo us preguntés com voleu representar l'alegria en el piano, difícilment em diríeu
3: clar,
2: això.
3: No?
2: Potser seria... o alguna cosa així, no? Major, menor, etcètera, etcètera. Doncs, d'aquesta manera, per exemple, si us preguntés si l'alegria és ascendent o descendent, em diríeu...
0: Doncs que va cap amunt, no?
2: Va cap amunt, l'alegria.
3: Sí, en principi.
2: En canvi, el lament, la tristesa...
3: Va cap avall.
2: Doncs, exactament, és així de senzill. La teoria parteix de la idea que, igual que un bon orador convenç el seu públic fent servir determinats recursos, un compositor també pot provocar emocions determinades mitjançant recursos musicals concrets. Així, alguns gestos musicals acaben adquirint un significat gairebé convencional. El baix descendent, sí, això que dèiem,
3: sí.
2: Evoca el lament, el dolor. De fet, un sospir, un lament, sempre va cap avall, no?
3: Uh-huh.
2: És a dir, que això... ens remet a aquest sospir.
0: I un punt
2: aquest...
0: de tancament, oi?
2: Sí, exacte, de recolliment. De la mateixa manera, per exemple, els ritmes puntejats ens poden suggerir majestat o heroïsme, no? O, pam, pam, pam. O grans salts melòdics, doncs, per expressar exaltació, sorpresa. Les dissonàncies ens transmeten, doncs, jo què sé, tensió, no?, d'alguna manera.
0: Uh-huh. Sí, realment aquest codi arriba a ser molt, molt específic, eh?
2: Molt, molt, moltíssim. I el que és més interessant, crec jo, d'això, és que parlem del segle XVII i XVIII com si fes molt de temps, que realment fa molt de temps, però tot això ens ressona moltíssim avui en dia.
3: Sí, sí.
2: És a dir, la intuïció encara ens portaria cap allà. Les bandes sonores de Hollywood segurament també han fet servir molt aquest tipus d'estètica, no? O sigui, la dissonància...
3: Sí, sí, crea tensió.
2: Exacte, sí, sí. Crea tensió. Doncs bé, això, per això, en moltes obres barroques, normalment un mateix moviment sol mantenir un únic efecte, que és predominant, no? És a dir, que si el text passa de la tristesa a l'alegria, potser el moviment també hi passa, però normalment cadascun és com una càpsula emocional, com si
0: diguéssim. És allò, centrem-nos en una cosa, sisplau.
2: Exacte.
0: I després ja passarem al següent capítol.
2: Exactament, una cosa darrere l'altra. Doncs això, un dels primers grans exemples és el Lamento de la Ninfa, que això és Monteverdi del 1638.
0: Ai, que comencis amb això!
2: Home!
0: Déu meu!
2: Un Monteverdi per començar la temporada, sempre fa il·lusió,
0: no? Un Monteverdi i aquest, eh?
2: I aquest.
0: Ja en parlarem.
2: Ja en parlarem. I a veure què et sembla aquesta versió. Sentim-la, sisplau.

0: Jo per mi tanquem i marxem.
1: No, tenim la temporada feta. A més, és que m'encanta aquesta versió, ara no me'n recordo qui és, però aquesta manera que té de cantar, que agafa les notes des de sota, realment és una cosa dolorosa.
0: Arrossegada, eh?
1: Exacte, ben arrossegadet. Bueno, no sé si us heu fixat, però teníem aquest baix que s'anava repetint, sí, tota l'estona. Això ho sentim amb molta, molta música barroca. He portat molts exemples que els podem anar sentint una miqueta un darrere l'altre, per no entretenir-nos-hi.

0: Fixeu-vos que aquí han fet una petita trampa, ara us ho toco el piano. El baix de la ment, que, com us he dit, anava des de la tònica a la dominant, també pot passar, diguem, per les notes negres del piano, no? En comptes de fer... També pot fer...
1: Que és el que ens feia Parcel, eh?
0: Exacte, que és el que ens feia Parcel. I és el mateix que sentirem ara, si no m'equivoco, en el Crucifixus de Bach.

Que això, que és de la missa en si menor, que sí. ho he passat per sobre, però he entès que ja ens entendríem, surt en el fons d'una cosa que Bach va escriure feia molts anys, la missa és del 1748-1749, i ell mateix, el 1713, en una altra cantata, havia escrit una música que sonava d'aquesta manera.

0: que se'n diu que és ben bé el mateix.
1: Sí, totalment.
2: Ens hi quedaríem a viure, sí, sí, els baixos de la ment, és una cosa, però quin repertori.
1: Són preciosos.
3: I té aquesta cosa hipnòtica, no? I l'únic que esperes és la següent variació, no? A veure cap on et sorprendrà la música. Doncs bé, això, ja hem dit que és una cosa molt del barroc, però que d'alguna manera també ressona molt en els nostres dies. I, de fet, això del baix de la ment és una cosa que hem sentit 10.000 vegades també en música molt més contemporània, molt més moderna. Us en poso alguns exemples?
2: Vinga.

0: a Nina Simone.
1: M'encanta.
0: És brutal, aquest.
2: Oh, el mateix... Estàs fent molt feliç.
0: Bien!
1: Quina manera de començar, per favor.
0: És el mateix pes d'element que estem sentint fins ara, eh? El mateix que feia servir Monteverdi, Parcel, Bach, etcètera, etcètera. Sentim-ne encara un altre, també molt mític.

0: etcètera, etcètera.
1: Bonnie Tyler, que ara ho comentava, el dia de l'eclipsi de sol, va ser la seva famosa Eclipse of the Heart, va ser la segona cançó més escoltada.
0: Que fort, no ho sabia això, però clar, no m'estrenya.
1: De fet, jo anava a buscar el metro i hi havia un parell d'homes que estaven allà cantant la cançó.
0: Ah, sí, eh? Ostres, que bo. Bé, també tenim referents molt més pròxims, com per exemple Roger Mas, que jo soc un fan absolut de Roger Mas. Té un àlbum que es diu Totes les flors, que és una mena d'homenatge al Baix de la Ment, justament, on el sentim en diferents cançons, per exemple aquí.

0: Quina veu més maca que té, eh?
1: Sí, és que aquestes peces que... totes... No sé si és el baix de la ment, si és en Rogemà, si ens agrada molt, però estem aquí com embolcallats amb una cosa, eh?
2: Sí, absolutament, absolutament. Jo el Roger el vaig anar a sentir, el Roger, com si el conegués, el Roger Mas, el vaig anar a sentir, el grec que va fer la integral de Cobla.
0: Sí.
2: Sabeu, els dos discos que té amb Cobla, els va fer sencers, i va ser un dels millors concerts que he vist en molt de temps.
0: No, més que en directe és brutal.
2: Sí, sí, espectacular. I la Cobla, els arranjaments, tot... un autèntic 10.
0: Molt bé.
2: Bé, i tot això, com anem a parar la Rosalia, no? Que abans comentàvem.
1: Ja ho podem intuir, eh?
2: Sí, ja,
1: podem...
2: ja sí. es veu la cosa, eh? De la rumba cap allà no és tan difícil d'arribar-hi, no? Hi ha una cosa que, de fet, aquest baix de la ment, no ho hem comentat, però també et sona molt flamenco, no? Això del...
0: Sí.
2: He estat buscant informació i no he trobat exactament on és que aquestes dues coses es troben històricament, diguem, el baix de la ment d'una música més, molt més clàssica, com si diguéssim, i aquesta mena de cadència flamenca, per dir-n'hi d'alguna manera...
1: Doncs que... mira, obrim si de casa, si tenim algun oient que sigui molt
0: coneixedor
1: expert,
0: de flamenc,
1: coneixedor del flamenc, que ens posi a la pista.
2: Sisplau, per favor. Jo crec que d'alguna manera deu ser alguna cosa molt mediterrània, no? És a dir, no estem tan lluny d'un lloc de l'altre, deu ser un d'aquests recursos musicals, el baix de la ment, que d'alguna manera circula molt ràpid, ja ho vam veure la temporada passada, això passa també en Melodies, no? Així que podria ser que fos una cosa que hagués arribat. Però si algú ho sap, que ens ho expliqui, 627, perquè serà molt interessant.
0: 480-116. Hem fet vacances, però encara ens en recordem.
2: Bravo. Doncs l'últim CD que va treure la Rosalia, que es diu Lux, comença amb aquesta petita cadència flamenca, per dir-ho d'alguna manera, o aquest baix de la ment. I crec que això té una manera de presentar el disc que li dona molt de sentit justament a com el tanca. A veure si després ho podem explicar bé. Sentim ben bé al principi, Pau.

Molt més lent, molt més dilatat, no? Però... Ha fet més o menys això. Ho heu tocat ara allò, sí. A dos per, com a les notes, de, les notes del, del WhatsApp. I el disc ara no ho hem sentit, però la primera frase del disc diu «Quién pudiera vivir entre los dos, primero amar al mundo y luego amar a Dios». No? És a dir, que comença amb un lament preguntant-se quina és la manera de poder estar en els dos llocs. No? Això és la presentació del disc, és el primer que sentim, i l'últim que sentim és una cançó molt bonica que es diu «Magnòlies», que parla sobre la mort, i que al revés que aquest baix de lament, que és descendent, comença amb un inici del clarinet ascendent, com si fos una ànima que s'anés cap al cel, i després comentarem la tornada, diguem. Sentim aquest principi del clarinet.

0: Aquesta, si la deixes una estona, jo acabo aquí plorant.
1: Ai, jo vaig anar al concert i em vaig fer un fart de plorar, que no te l'imagines. Jo també. És d'aquestes cançons que em fa plorar cada vegada.
0: Ai, sí.
1: Fixeu-vos què fan al Tírame Magnolias. És a dir, de la mateixa manera que el clarinet era ascendent, en aquesta, a la introducció, tota aquesta peça sempre és ascendent. Els baixos sempre són ascendents. Diu... Tenim un baix que fa això. Que és al revés que...
0: Que com hem començat.
2: Sí.
1: No ens fa aquesta harmonia, ens en fa una altra, que és aquesta. Però aquest baix, que es va repetint una vegada d'una altra, no? Ascendent, d'alguna manera sembla com si fos la solució al que ens plantejava al principi. No? Al principi deia, ¿quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar al mundo y luego amar a Dios. I aquesta cançó final, Magnolias, té aquesta frase que va gravar justament l'Escolania, que diu, Dios desciende y yo asciendo, nos encontramos en el medio. És a dir, quina millor manera de representar que ens trobem al mig, que començar amb un lament que va cap avall, no? I acabar amb aquest mateix lament anant cap amunt. I amb això hem arribat a parlar del baix de la ment i la Rosalia. Què us sembla?
0: Sí, sí. A mi m'ha encantat això. Aquest recorregut ha estat magnífic. I bé, no sé si tenim una mica més de música per acabar.
1: Sí, sentim al final de tot. Ja aquí som, no?
0: Ai, sí, plorem una estona.
1: Plorem una estona, va, som-hi.
0: Gràcies.

0: Que voleu un mocador.
1: Doncs aniria malament.
2: Doncs aniria malament, estaria bé.
1: Doncs escolta, això, moltíssimes gràcies per aquesta secció,
2: gràcies a
1: aquestes coses petites, i t'esperem d'aquí 15 dies.
2: Molt bé, fins d'aquí 15 dies.
0: Adéu. Adéu-siau.

0: Doncs la música de Brahms, aquest trio per clarinet, violoncel i piano que ens acompanya en aquest darrer minut de programa d'avui, Esther. Demà hi tornarem a partir de les 8.
1: Doncs sí, i demà hi haurà la primera de les novetats d'aquesta temporada.
0: Sí, ja us ho podem dir, va. Tindrem nova secció, nou col·laborador, Sinfonia Mundi amb Jorge Rodríguez Ariza. Això és una secció dedicada al simbolisme que ja veureu. Ja veureu què passa.
1: A banda de la secció de Sofia Martínez i l'entrevista amb el violinista Jordi Prim, membre del quartet Vivancos.
0: Doncs que vagi molt bé el dia d'avui. Us esperem demà i res
1: més. Fins demà.
0: Adéu.
2: Més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per sentir un concert molt especial que ens permetrà de conèixer els tres nivells de l'Escola Coral de l'Orfeó Català. Sentirem cadascun d'aquests cors amb la seva direcció i pianista. El cor de petits de l'Orfeó Català amb Mariona Fernández dirigint i Gerard Morató al piano, el mateix pianista del cor de mitjans que dirigiran Sheila García i Gemma Tatai, i finalment sentirem el cor infantil amb la direcció de Glòria Coma i amb Pau Casan al piano. Un programa molt variat a partir d'ara mateix, un programa molt pensat per a veu que van dels 6 als 17 anys i que comença amb una obra que dona una personalitat especial a aquest concert, un cicle de Jordi Domènech titulat El nou xef, petita cantata culinària. No es va interpretar sencer, en sentirem només els tres fragments que es van sentir el març del 2026 a l'espai Josep Bota del recinte Fabra i Coats a Barcelona. És on va anar Catalunya Música per enregistrar aquest concert, que comença amb l'actuació del cor de petits de l'Orfeó Català sota la direcció de Mariona Fernández, al piano Gerard Morató i interpretant música de Jordi Domènech, de Manlleu, contratenor nascut l'any 1967, compositor de qui ara en sentirem tres fragments: la recepta d'estiu, la recepta de tardor i la recepta de tot temps d'aquesta cantata culinària, i després encara el cuquet del bon temps del cançoner d'en Marcel. Música, per tant, de Jordi Domènech amb les veus del cor de petits de l'Orfeó Català per començar aquest concert d'avui a Catalunya Música.
3: La cantata al nou xef. Cuinarets i cuinaretes, esteu preparats?
4: Sí!
3: Recepta d'estiu.

Per començar el concert d'avui, música de Jordi Domènech, el nou xef, petita cantata culinària, n'hem sentit uns fragments, una interpretació parcial d'aquesta obra. Hem sentit la recepta d'estiu, la recepta de tardor i la recepta de tot temps i després el cuquet del bon temps que forma part del cançoner d'en Marcel. Música de Jordi Domènech que han interpretat els components del cor de petits de l'Orfeó Català sota la direcció de la tarragonina Mariona Fernández, al piano Gerard Morató, alumne de Maria Jesús Crespo i Denis Losev, a més ha fet el màster amb Vladislav Bronevetsky. Doncs ells són els intèrprets d'aquesta primera part del concert d'avui, primera part protagonitzada pels petits de l'Escola Coral de l'Orfeó Català, cor de petits que ara hi interpretarà música de Debbie Campbell, El dret a sobreviure i després Un gat i un gos, música del suec, nascut el 1924 i que va morir el 2019, Carl Bertil Akenstig. Aquest gat i gos el sentirem en una adaptació del pianista Quim Bonal. Canten els nens del cor petits de l'Orfeó Català sota la direcció de Mariona Fernández i amb Gerard Morató al piano.

Així és com es va acabar l'actuació dels més petits de l'Escola Coral de l'Orfeó Català, el cor petits de l'Orfeó sota la direcció de Mariona Fernández i amb el pianista Gerard Morató, que ara han interpretat El dret a sobreviure de Debbie Campbell i Un gat i un gos, una adaptació de Quim Bonal de la música de Carl Bertil Agnestig, que és un compositor suec que va morir el 2019. En aquesta primera part del concert en què ja hem sentit la vintena de nens i nenes entre 6 i 7 anys que formen el cor petits de l'Orfeó Català, i hem sentit Debbie Campbell i Agnestig, però també la música de Jordi Domènech, que ha estat una manera de veure com els nens treballen la dicció, el ritme, l'expressivitat, la teatralitat i el cant dins del que és l'Escola Coral de l'Orfeó Català. Avui sentim els tres cors d'aquesta Escola Coral. De moment, el cor de petits i, a continuació, el cor mitjans de l'Orfeó Català, que són una quarantena de nens i nenes entre 8 i 10 anys. La direcció la sentirem compartida entre Gemma Tatai i Sheila García. La primera cançó la dirigirà Tatai, canta amb alegria una cançó tradicional finlandesa. La segona, Sheila García, La lluna fa el ple, d'Ivan Prades, nascut l'any 1976. Després,

El concert d'avui és com un mosaic ple de música amb aquestes veus precioses. Ara sentíem les dels nens i nenes entre 8 i 10 anys del Cor Mitjans de l'Orfeó Català. Van actuar el març del 2026 al recinte Fabra i Coats, que és un espai industrial a Sant Andreu reconvertit i fora dels grans auditoris habituals. En farem una mica d'història perquè és curiosa. Resulta que aquesta fàbrica va ser fundada als anys 30 del segle XIX per Ferran Puig amb el nom del vapor de fil. Després es va associar amb el seu gendre, Camil Fabra, i després encara completament dedicats a la fabricació de filats, es van fusionar amb els principals productors de fil per a cosir a la Gran Bretanya, James Clark i la família dels Coats. D'aquí aquest nom català i anglès en aquest recinte al qual som avui amb una gravació de Catalunya Música. Som a Fabra i Coats, a Sant Andreu, per sentir altre cop les veus del Cor Mitjans de l'Orfeó Català. Fins ara han interpretat una cançó tradicional finlandesa, Canta amb alegria, la dirigida Gemma Tatai. Després, Sheila García s'ha posat al capdavant del cor per a interpretar La lluna fa el ple d'Ivan Prades. A continuació, ha estat Gemma Tatai altre cop, qui ha dirigit una cançó tradicional, en aquest cas de Hawaii, Emma Lama. I finalment, aquesta actuació s'ha acabat amb O mar tan blava, d'Antonio Velasco, dirigir Sheila García, sempre amb Gerard Morató al piano. Aquesta alternança de les directores del Cor Mitjans de l'Orfeó Català continuarà a partir d'ara, perquè de moment és Sheila García qui interpreta la versió de Ikan Kekek, que és una cançó tradicional de Malàisia. Després, Gemma Tatai dirigirà I Like the Flowers, que és una cançó tradicional nord-americana. A continuació arribarà Spring, de Tord Gummeson. Va morir el 2007. La direcció anirà a càrrec de Gemma Tatai. I finalment l'actuació del Cor Mitjans de l'Orfeó Català s'acabarà amb la direcció de Sheila García. Interpretaran la cançó tradicional de la República Democràtica del Congo, Banaha. Al piano, Gerard Morató. Us oferim l'actuació del Cor Mitjans de l'Orfeó Català sota la direcció de Gemma Tatai i Sheila García.

En aquest concert s'hi va anar creant un clima molt especial, és el que propiciaien el cant d'aquests nens i nenes, ara entre 8 i 10 anys, que formen el cor mitjans de l'Orfeó Català. Abans havíem sentit els petits d'entre 6 i 7 anys i ara som al que va ser l'actuació d'aquesta quarantena de nens i nenes que formen el cor mitjans de l'Orfeó Català, que sentim amb l'alternança de la direcció entre Sheila García i Gemma Tatai. Primer ha començat Sheila García dirigint aquesta segona part de l'actuació que van fer a Fabra i Coats, a Sant Andreu, a Barcelona. Primer hem sentit Ikan Kekek, que era una cançó tradicional de Malàisia. A continuació, Gemma Tatai ha dirigit I Like the Flowers, que era una cançó tradicional nord-americana. Després ha arribat Spring, de Thord Gummason, que va morir el 2007. La direcció ha anat a càrrec de Gemma Tatai i, finalment, Sheila García ha dirigit l'última cançó d'aquest bloc, una cançó tradicional de la República Democràtica del Congo, Banahà. El pianista ha estat Gerard Morató. L'hem sentit des de l'inici del concert, és el pianista del cor Petits de l'Orfeó Català i també del cor Mitjans de l'Orfeó. Els que ara donen pas a l'actuació del cor infantil de l'Orfeó Català, que són una setantena de nois i noies entre 11 i 17 anys. Són els que, si després ho volen, poden passar tant al cor de joves com al cor de noies de l'Orfeó Català. Doncs ara el sentirem i de moment interpreten Joan Manent, el cavaller enamorat, una sardana preciosa. A continuació, la cançó tradicional catalana Joan del Riu en una harmonització d'Alberto Grau. Després encara Keren Or, que és música de la cantant israeliana Noa. Aquí sentirem percussió amb Bru Sobrada i Fedor Semakov. I finalment, en aquest bloc, el que interpretarà el cor infantil de l'Orfeó Català és Tiger, de Ellen Hagenberg. El cor infantil de l'Orfeó Català el dirigeix Glòria Coma, al piano Pau Casant.

Aquest és l'inici de l'actuació del cor infantil de l'Orfeó Català a Fabra i Couts a Sant Andreu, a Barcelona, el març del 2025. Han començat interpretant la sardana El cavaller enamorat, de Joan Manent, després una harmonització d'Alberto Grau, de la cançó tradicional catalana Joan del Riu, a continuació Keren Or, de la cantant israeliana Noah, i finalment Tiger, de Len Hagenberg. Al piano hi hem sentit Pau Casant, la direcció a càrrec de Glòria Coma i la percussió amb Bruce Obrado i Fedor Semakov. Són intèrprets que tornarem a sentir perquè ara sentirem el final del concert del cor infantil de l'Orfeó Català que dirigeix Glòria Coma. Va fer direcció amb Mireia Barrera, amb Josep Vila, amb Pierre Caó, Johan Duic i Harry Christophers. Glòria Coma és contrabaixista, és soprano, com a solista ha interpretat papers com el de la Reina de la Nit de Mozart i, a més, ha dirigit cors com el cor Liederkamera. I avui la sentim al capdavant del cor infantil de l'Orfeó Català Cara i interpretarà Acto de l'Àrbol, de l'opereta ecològica d'Alberto Grau. Després, Aizu Bandaizan, música d'Hiroshi Ishimaru, és un compositor que va viure del 1922 al 98. A continuació, encara de Marc Sonneblick, Golden, en una harmonització de Roger Emerson, i finalment el concert s'acabarà reunint sobre l'escenari els tres cors que hem sentit avui: el cor de petits de l'Orfeó Català, nens i nenes entre 6 i 7 anys, el cor mitjans de l'Orfeó Català, nens i nenes entre 8 i 10 anys, i finalment el cor infantil de l'Orfeó entre els 11 i els 17, el pas previ a anar al cor jove o al cor de noies. Sentirem aquests tres cors sota la direcció de Glòria Coma i interpretaran una cançó que parle de l'esperança, Keep Us Hope, dona'ns esperança. Primer se sentirà la lectura d'un text referit a aquest tema i després arribarà la música de Jim Papoulis, nascut l'any 1958 i que serà la que posarà el punt final a aquest concert d'avui. Amb Glòria Coma dirigint, Pau Casant al piano i a la percussió Bruce Obrado i Fedor Semakov.

De tots els sentiments que una persona jove pot tenir, el pitjor de tots és la desesperança. Quan senten que no hi ha esperança en la seva vida, en el seu futur, en ser estimats, en ser cuidats, en ser escoltats. Quan els nens i joves no tenen esperança, els estem robant una de les parts més importants de la seva infantesa i joventut. Mai hem de menystenir el poder de donar-nos esperança. Poder per ells, però també per a nosaltres, quan els escoltem i estem al seu costat. Si els donem esperança, ells ens poden ajudar a veure clar quin ha de ser el camí. Per tots vostès, el cor infantil, el cor mitjans, el cor petits de l'Orfeo Català, unint les veus per cantar Give us hope, dona'ns esperança.

0: Un final molt emotiu el d'aquest concert que us hem ofert avui, gravació de Catalunya Música del març del 2025 a Fabra i Coats, a Sant Andreu, un espai industrial reconvertit en la possibilitat d'oferir concerts com aquest d'avui, protagonitzat pels tres cors de l'Escola Coral de l'Orfeó Català. Ara, al final, els hem sentit tots junts, hem sentit el cor petits de l'Orfeó, hem sentit el cor mitjans de l'Orfeó Català i, finalment, també el cor infantil de l'Orfeó Català. S'han reunit per a interpretar aquesta cançó dedicada a l'esperança, Give Us Hope, un arranjament de Francisco Núñez, música de Jim Papulis, nascut l'any 1958. I abans, en aquesta recta final de concert, hi havíem sentit el final de l'actuació del cor infantil de l'Orfeó Català, dirigit per Glòria Coma i amb el seu pianista Pau Casan. Han interpretat Acto de l'Àrbol, de l'opereta ecològica d'Alberto Grau. Després, Aizu Bandaisian, música d'Hiroshi Ishimaru, que va morir l'any 1998, i abans de sentir aquest Give Us Hope, el cor infantil de l'Orfeó ha cantat Golden, una harmonització de Roger Emerson de la música de Marc Sonneblick. Hem sentit Pau Casan al piano i també a la percussió Bruce Obrado i Fedor Semakov. Intèrprets d'aquest concert d'avui, en què hem anat sentint cadascun dels cors de l'Escola Coral de l'Orfeó amb els directors aquell març del 2025 de cadascuna de les formacions. El cor Petits de l'Orfeó Català l'ha dirigit Mariona Fernández amb Gerard Morató al piano. El cor Mitjans de l'Orfeó Català l'hem sentit amb la direcció compartida entre Gemma Tatai i Sheila Garcia, al piano també Gerard Morató, i finalment el cor infantil de l'Orfeó Català l'ha dirigit Glòria Coma, amb Pau Casan al piano, que va fer estudis al Royal College of Music de Londres amb Roger Vinyol i que actualment compagina l'activitat de concerts amb la docència al Conservatori Superior de Música del Liceu, col·labora habitualment amb el Gran Teatre del Liceu, és pianista del concurs Tenor Vinyes i avui l'hem sentit al costat del cor infantil de l'Orfeó Català des d'aquest concert que va gravar Catalunya Música i que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després d'haver sentit les veus de l'Escola Coral de l'Orfeó Català durant el concert, us proposem de continuar ara amb música d'orquestra i de Jan Sibelius, la sinfonia número 2 en re major opus 43, que interpreta la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Vladimir Ashkenazy.

Era la segona sinfonia de Jan Sibelius en re major, l'opus 43 i en versió de la Filharmonia Orchestra dirigida per Vladimir Ashkenazy.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.
3: Obrir aquesta classe d'improvisació per mi ha estat revelador perquè alumnes que potser no els hi veies un gran futur musical han esdevingut grans revelacions perquè els és donar-los un espai per respirar, per no imposar res. Tot és vàlid. L'únic que demanes és que la manera d'expressar-se ho facin amb el màxim rigor. Dono molta importància a com es comença una improvisació i com s'acaba.
0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.

Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom, benvinguts a la segona setmana d'aquesta temporada 2026-2027, perquè nosaltres som així, evidentment. Donem la benvinguda a la temporada la segona setmana.
2: Perdona, la setmana passada també la vam donar la benvinguda.
1: Sí, però no vam fer la reflexió que és la temporada número 11.
2: Número 11?
1: Onzena temporada que estem aquí a l'antena de Catalunya Música i que, per cert, arribarem als 10 anys. En antena, aquesta casa, Catalunya Música, el proper mes de gener.
2: Sí, eh? Sembla que fos ahir, eh? Però el gener, no. Com dius, farà 10 anys que vam començar a fer aquest programa, que vam començar no fent-lo diari, vam fer setmanal cada diumenge, però és veritat que és increïble, sembla que fos ahir.
1: Sí, sí. I no, escolta'm, no. Però, estem iguals, tu i jo, per cert.
2: Sí, sobretot jo.
1: En tot cas... Si mirem les fotos, estem iguals.
2: Però escolta'm, no estem aquí per parlar de nosaltres, no?
1: Bé, una mica sempre parlem de nosaltres, sí, siguem sincers.
2: És veritat.
1: Que és el tema que més dominem, de fet, eh? Més que la música, jo domino més la nostra vida, que no pas la vida de qualsevol altra. Però és veritat, eh? Aquesta setmana, com bé sabeu, es commemora, més enllà d'això que ho estem dient ara mateix, l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Uh-huh. Per això hem pensat en com la música pot esdevenir, doncs això, un símbol identitari nacional.
2: No? Exacte, a través de la música molts compositors han explicat el seu món interior, però també la seva identitat nacional, no? I la veritat és que no sempre ha estat fàcil.
1: No sempre. Per això, aquesta setmana us proposarem viatjar força. I avui, per començar, ens anirem fins a Bohèmia, a l'actual República Txeca. Per tant, no marxeu, que comencem.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: I res, la cosa és que passen els anys i, Albert, les coses no canvien, eh?
1: Home, hem de tenir una miqueta també d'identitat,
0: sí,
1: nosaltres,
0: segell,
1: no?
0: Segell propi, segell propi, exacte. Sí, sí, diem que viatgem cap a Bohèmia, una de les regions històriques que conformen l'actual República Txeca, però estem escoltant música d'un compositor que, home, jo crec que és admirat pels txecs.
1: Segur,
0: sobretot
1: clar.
0: Sobretot per un compositor txec. Però no, ell no era txec, era alemany, no? Sí, Johannes Brahms.
1: Johannes Brahms, exacte. De fet, aquesta que escoltem és l'inici de la seva segona sinfonia. Però ja veureu com al llarg del programa d'avui us adonareu de la relació que té amb el nostre protagonista d'avui,
0: doncs sí,
1: del qual no hem dit qui és, tot i que us ho podeu imaginar.
0: Exacte. Perquè si us hem dit que viatjaríem fins a Bohèmia i que volíem parlar d'un compositor que va utilitzar la música per expressar la seva identitat nacional, home, evidentment, segur que molts de vosaltres heu pensat en el genial Antonín Dvořák.

0: que bonica que és aquesta cançó de la lluna, de la Rosalca, evidentment de Dvořák, amb aquesta veu preciosa de René Fleming, amb la direcció aquesta del Georg Solti, amb la Simfònica de Londres.
1: Just és aquest tros, és preciós. Que bonic.
0: Tot el que canta la Fleming és bonic, amb aquesta Beautiful Voice.
1: Tot el que canta no ho sé, però...
0: Home,
1: la cançó de la lluna Rosalca és preciosa.
0: Una cançó qualsevol cantada per ella o cantada per mi?
1: No.
0: Ho pots debatre, aquella que entra més bonic que jo?
1: Sí.
0: És bastant incontestable, no?
1: Exacte.
0: En tot cas, anem a situar-nos, no? Perquè més o menys tots coneixem a Dvořák, perquè n'hem parlat, és un compositor força conegut, potser no el més conegut de tots els compositors, però vaja, tampoc és el més desconegut de tots els compositors. És un compositor relativament conegut. Tot i això, anem a fer una mica de memòria, a posar-lo en el seu context, com bé sabeu, eh? Antonín Dvořák va ser un compositor txec, l'hem d'ubicar en el romanticisme, nascut l'any 1841 a Bohèmia i va morir el 1904 a Praga. I com comentàvem, Bohèmia és una regió del que actualment forma part de la coneguda com a República Txeca.
1: De fet, Dvořák és especialment conegut per haver incorporat a la música clàssica molts elements relacionats, doncs, amb la cultura, les danses i sobretot el folklore del seu país.
0: Malgrat això, una de les característiques importants de la seva música, de la música de Dvořák, és que no acostumava a copiar directament les melodies populars i posar-les a les seves partitures. No feia una recerca per incorporar-les, sinó el que feia ell era inspirar-se en els ritmes, les seves danses, la seva manera de construir les melodies, les inflexions, etc. I d'aquesta manera, moltes de les seves obres, malgrat no ser copiades o agafades directament de la tradició popular, sí que tenen un caràcter clarament popular i txec. Perquè, encara que les melodies siguin creades per ell mateix, estan inspirades per la tradició txeca. Fixeu-vos-hi.

0: Això de que els compositors escriguin música que al cap i a la fi dona la sensació de que és música popular, però no ho és. No
1: ho és, clar.
0: Això potser ho tenim més a prop del que ens pensem, no? Perquè a casa nostra, quan escoltem, per exemple, música que ha fet doncs, el propi Pau Casals o Eduard Toldrà, no? Que sents que és música catalana.
1: És català, sí, sí.
0: És música catalana, però no és de música... o sigui, és música d'arrel popular, però no és música popular. No és una cançó popular.
1: Clar, no és copiar una música popular i donar-li categoria, podríem dir, acadèmica, sinfònica, digue-li com vulguis, no? Sinó que és senzillament inspirar-te en allò.
0: Exacte, però que quan ho sents, dius... Això és a prop, això és casa.
1: Clar, clar,
0: no?
1: Clar.
0: És així. I segurament, clar, a nosaltres això ens pot connectar amb música centroeuropea, perquè ens quedem més aviat lluny, Bohèmia, no? Però perquè tinguem una mica l'exemple aquest de casa nostra, de Catalunya, és una mica el que fan aquests compositors catalans del segle XX, no? En tot cas, ara estem escoltant una música de Dvořák, la seva dansa eslava número 2, opus 72, i de fet és que un dels exemples més coneguts són aquestes danses eslaves, escrites en dos grups, els opus 46 i 72. Amb aquestes peces, Dvořák s'inspira precisament en diferents danses tradicionals eslaves, i especialment de Bohèmia i Moràvia.
1: Insistim, s'inspira, no vol dir que les copiï,
0: Exacte. A veure, això no vol dir que no hi hagi una cançó popular que sigui... A lo millor sí,
1: clar,
0: però està clar que la...
1: En tot cas, no hi ha la voluntat, que no passa res. Vull dir que hi ha altres compositors, com us explicarem al llarg de la setmana, que sí que ho fan, agafar melodies populars i portar-les a la seva visió musical, però no és el cas de Dvořák.
0: Exacte. És com compositors aquí que poden escriure sardanes, no? Que és una dansa popular, però la melodia original és seva. Doncs en el cas de Dvořák és similar, perquè hi trobem danses com la Furian, la Dumka, la Polka, la Sudetska, la Skocna, per exemple. El cas és que aquestes danses eslaves van tenir molt d'èxit i van contribuir de manera important doncs, a donar a conèixer Dvořák internacionalment.
1: Clar, no només al seu país, sinó més allà del seu país, perquè també era un moment en què aquestes danses o aquestes melodies, per dir-ho d'alguna manera, exòtiques, per aquells que no formaven part d'aquesta tradició musical, van tenir molt d'èxit a nivell europeu. Una altra obra molt vinculada, no, amb el folclore del seu país són, i el títol ja ens diu una miqueta, no, els duets moravians.

0: Aquest és un dels duets moravians en els que trobem aquesta vinculació amb la cultura popular, potser d'alguna manera més directa, perquè Dvořák aquí sí que el que fa és utilitzar textos que procedeixen de la poesia popular de Moràvia. Per tant, la font literària sí que és estrictament popular i crear aleshores una música que recorda les cançons tradicionals d'aquesta mateixa regió.
1: Sí, de fet, hi ha moltes obres de Dvořák que evoquen directament el seu país. No sé, ara em ve al cap les rapsòdies eslaves, la suite txeca, vull dir...
0: No t'ho dubta gaire, no? Una obra que sigui la suite txeca.
1: Sí, sí, sí. O fixa't, el quartet de corda número 10, que es coneix com a quartet eslau.

0: I era música més bonica i més nostàlgica, eh?
1: I tant.
0: També, més enllà de la qüestió geogràfica, hi ha una qüestió també estilística d'aquella època, que és el romanticisme.
1: Exacte.
0: Música romàntica 100%, aquesta que estem escoltant.
1: Sí, però també és geogràfica, perquè a tu si et diuen que aquesta música l'ha escrit un compositor rus, també ho compres.
0: Sí.
1: I és que cap a l'est d'Europa...
0: Dius un compositor italià, et dic, no, això no ho ha fet un compositor italià.
1: Exacte.
0: En tot cas, en totes aquestes obres que ara el Pedro comentava, les Rapsodies Eslaves, la Suitxeca o el Quartet Eslau, que és el que estem escoltant ara mateix de fons, i apareixen ritmes, melodies i formes de dansa que aboca directament el que deia el Pedro ara mateix, no? La música tradicional de Bohèmia i Moràvia. Per tant, d'alguna manera, el nostre inconscient ja ens porta cap a aquella regió. Però Dvořák, insistim, no les copia, sinó que s'hi inspira i a partir d'aquesta inspiració crea obres que són totalment noves, però, clar, molt vinculades amb la seva identitat nacional.
1: Clar, per tant, quan parlem de Dvořák i del folclore del seu país, és important entendre que no estem parlant simplement d'un compositor que agafa cançons tradicionals i les transforma en música clàssica. Ell assimila aquell llenguatge popular i el converteix en una part natural del seu propi estil musical.
0: Exacte. Aquesta combinació entre la tradició de la música clàssica europea, que al final és la formació que ell va tenir com a músic, no? Vinculada amb la identitat musical txeca, es pot observar molt bé en algunes de les seves obres, com per exemple la seva simfonia número 6 en re major, opus 60.

0: Clar, això ja és una obra d'una certa envergadura.
1: Absolutament, sí.
0: Abans deia l'Albert, que és la sinfonia número 6 en re major, opus 60. I és que Dvořák va compondre aquesta sinfonia l'any 1880, en un moment en què ja començava a tenir un important reconeixement internacional, i de fet, escoltant-la, doncs, ja notem, no?, la influència de compositors, doncs, com el propi Johannes Brahms, que de fet s'admiraven mútuament, sí, i eren amics.
1: Sí, sí, sí.
0: Tenien el mateix editor.
1: És veritat, Simrock, no?
0: Sí, exacte. Ell té, doncs, molta influència de Brahms, així com de la gran tradició simfònica germànica, i de fet per això al principi, doncs, escoltàvem Brahms.
1: No? És que de fet escoltes aquesta sinfonia i la influència germànica és tan evident. Vull dir, sense l'existència de compositors com Beethoven, o Brahms, amb el qual va coexistir Dvořák, no existiria aquesta música. No. Està claríssim que l'arrel estructural, no? Més tècnica, diguéssim, ve d'allà. Ara bé, Dvořák el que fa és introduir elements que li donen a aquesta sinfonia, o a d'altres, però ja que parlem de la sisena, li donen aquest caràcter, podem dir, genuïnament dvořákià, i que això té a veure amb Bohèmia.
0: I és que al final, a veure, estem parlant d'una sinfonia romàntica, no?
1: Estem parlant d'una sinfonia.
0: Exacte.
1: Això ja t'ho diu tot, no?
0: I per tant estem parlant ja d'una sèrie d'elements que sonorament ens porten cap a un romanticisme europeu, no?
1: Clar.
0: Perquè si parles d'una sinfonia, parles d'una orquestra sinfònica, clar, que té una sonoritat.
1: I com és una sinfonia?
0: Exacte, doncs com aquesta, no? Una sinfonia que està formada per quatre moviments, no?
1: No pot ser més convencional, també, exacte, el format quatre moviments, no?
0: Exacte, sí, sí. Aquest primer moviment, que és l'Allegro non tanto, ara està sonant de fons, per exemple, és enèrgic, però també molt melòdic, no?
1: Enèrgic, però ma non tanto.
0: Ma non tanto, sí, sí. No, fixa't, la seva estructura segueix la tradició de la sinfonia romàntica, però les melodies ja tenen un cert caràcter espontani i popular, no? Tan característic de Dvořák.
1: Clar, d'aquí la inspiració de la tradició popular del seu país. El segon moviment, si seguim la forma clàssica, com ha de ser, tal com marca la tradició? Un moviment ràpid? No, un adagio.

0: Seguint la tradició del nostre programa, diem moltes més coses fora d'antena que en antena.
1: Absolutament. I en seguim dient moltes fora d'antena que no es poden dir en antena.
0: Exacte. No, però aquest...

0: aquesta gran font d'inspiració dels compositors
1: romàntics. Del romanticisme,
0: clar. Amb aquest moviment no trobem una dansa tradicional concreta, però potser sí aquest vincle amb el que dèiem, amb la natura, amb el món rural, que apareix moltes vegades en la música de Dvořák.
1: De Dvořák i de tants altres compositors del romanticisme.
0: Començant per Beethoven, eh?
1: Clar, començant amb aquesta visió pastoral, no?, idealitzada de la natura, etc. El tercer moviment, ara bé, d'aquesta sisena de Dvořák, sí que és més interessant des d'aquesta perspectiva, si volem vincular-lo amb el folclore txec, perquè és un scherzo, també una forma habitual després a partir de Beethoven, sí, però que està basat en una dansa tradicional anomenada Furian.

0: Clar, aquí ja ballem.
1: La cosa canvia.
0: Aquí ballem, perquè això és una dansa popular, és la Furian, una dansa popular de Bohèmia, que és ràpida, enèrgica, amb aquest ritme tan característic, on els accents van canviant, va canviant del compàs de tres... Bé, no canvia de compàs, però la pulsació sí que és una pulsació ternària binària. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres.
1: I dona aquest
0: dos,
1: moviment, dos, no, això?
0: Sí, fixa't que jo no canvio el compàs general, però si faig un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres... Hi ha un moment en què van canviant aquests accents i crea aquesta sensació de moviment constant i sobretot de molta vitalitat.
1: O molt popular.
0: Exacte, no? sí. I precisament això és el que trobem en aquest tercer moviment d'aquesta sinfonia número 6 de Dvořák.
1: Clar, perquè Dvořák agafa aquest caràcter de la dansa popular, la Furian, i el trasllada, doncs, el que estem escoltant, una gran orquestra sinfònica. Per tant, d'allò popular a allò vinculat a la tradició sinfònica centroeuropea. Per això, quan escoltem aquest tercer moviment, podem fixar-nos especialment en el ritme, com comentava el Pedro, en els accents i en aquesta energia pròpia de la música. Un bon exemple, per tant, de com Dvořák incorpora el folclore del seu país sense la necessitat de copiar una melodia tradicional en concret.

0: I vinga, ja estem aquí. Ja hem arribat al quart moviment, sí, eh? Alegro con espíritu, eh? Que va recuperar el caràcter enèrgic de la sinfonia. Que, de fet, al principi, Albert, comencem d'una manera relativament continguda, podríem dir, no? Però, clar, progressivament va guanyant força fins a arribar a aquest final brillant i ple d'energia que escoltarem.
1: Exacte, escoltarem d'aquí un moment, perquè en conjunt la Sinfonia número 6 de Borja, que és un bon exemple de la manera de compondre d'aquest compositor. D'una banda, utilitza les formes i les estructures de la, podríem dir, tradició de la gran música sinfònica europea, especialment la tradició de compositors com Brahms, sí, amb el qual doncs, va tenir una estreta vinculació, i de l'altra incorpora ritmes, melodies i danses que s'inspiren en la cultura txeca, per això ens fa pensar en aquest país.
0: Clar, i té una mena de dualitat, no? Perquè ell és capaç de crear una música que forma part d'aquesta gran tradició romàntica europea, però al mateix temps té identitat pròpia.
1: Clar.
0: Sona a ell, clar, no? I dins de la Sinfonia número 6, per exemple, el tercer moviment basat en la Furiana és probablement l'exemple més clar d'aquesta unió entre música sinfònica i folklore popular txec.
1: I com que tenim la mania, ja que fem ràdio, de parlar mentre anem escoltant la música, el que farem ara és callar una miqueta, Pedro.

0: Pedro.
1: Exacte.
0: I deixar que la música doncs soni per ella mateixa. Per tant, anem cap a l'audició.
1: Som-hi.
2: Més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: I ja ho sabeu, arriba el moment de posar-hi una mica més de música i us ho podeu imaginar. El que volem fer és escoltar el que puguem, perquè sencera és impossible per qüestió de temps, la Simfonia número 6 en re major opus 60 d'Antonín Dvořák.
1: Sí, una sinfonia que, com ja us hem explicat, està dividida en quatre moviments, amb el primer Allegro non tanto, que no escoltarem,
0: no,
1: sinó que escoltarem ja a partir d'aquest adagio, el segon moviment, l'Scherzo amb la Furian, i el final, l'Allegro con Espíritu, tot plegat, ho podem escoltar dirigit per Rafael Kubelik al capdavant de la Filarmònica de Berlín.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Magistral combinació, de la tradició simfònica germànica, combinada, però, amb el folclore de Bohèmia en mans del nostre protagonista d'avui, Antonín Dvořák.
2: Magistral combinació, t'estàs tornant aquí un erudit.
1: Sí, sí. Al final tot s'enganxa, eh?
2: Acabem d'escoltar la simfonia número 6 en re major opus 60 de Dvořák, dirigida per Rafael Kubelik, al capdavant de la Filarmònica de Berlín. Nosaltres tornem demà, com sempre, a la 1:00 PM, amb més música que conforma la perifèria europea, però, clar, amb un clar accent identitari.
1: Més enllà de Dvořák, per tant, eh?
2: Exacte.
1: Més enllà de Dvořák. Pau Blasi, control tècnic, Joco Cardús a la producció. Gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dilluns, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al Molt Personal la pianista Imma Santacreu. Abans de saber quines peces ens recomana, us faig 5 cèntims de la seva trajectòria. Nascuda a Barcelona, Imma Santacreu és una pianista plena de curiositat cap a totes les formes d'expressió. Deixeble de Maria Jesús Crespo i Carles Marquès al Conservatori Superior de Música de Barcelona, Imma Santacreu va continuar estudis a París, amb una beca al Conservatori Nacional de Versalles, amb Pierre Reig, i va obtenir el Premi de Perfeccionament en Piano i Música de Cambra. Amb el pas dels anys ha actuat a molts escenaris internacionals, com ara a l'Académie der Künste de Berlín, a l'Académie de France a Rom, Villa Medici, a Radio France, a l'Institut Cervantes de París, al Centre Nacional d'Art Reina Sofia, al Palau de la Música Catalana i a l'Auditori, entre d'altres. Precisament a París, on Imma Santacreu viu des del 2002, va entrar en contacte amb la música contemporània més experimental i la improvisació lliure. La col·laboració i la recerca conjunta amb el compositor Héctor Parra en l'àmbit de la creació, la improvisació i les extended techniques, o tècniques esteses, que són la utilització d'objectes diversos i quotidians quan es fa música, van germinar en les obres Constel·lacions, Life After Architecture, Love, i l'obra pedagògica L'univers a tocar, que va editar l'editorial Boló. Imma Santacreu és professora titular de piano i improvisació del Conservatori Henri Dutilleux de París. Des del 2017, també és professora del Curs Internacional de Música de Can Franc.
2: Hola, sóc Imma Santacreu, pianista i pedagoga, i em fa molta il·lusió presentar-vos la selecció de les obres que més m'han influït. Per començar la meva selecció, he escollit la partita número 5 de Johann Sebastian Bach en la versió de Gustav Leonhardt, el clavecí. De fet, la música de Bach sempre m'ha acompanyat des de ben petiteta. Vaig començar el piano amb en Josep Guallar, que va ser un gran professor, i recordo en aquella època molt començar a estudiar totes les peces de Bach i de Bartók. Era Bach i Bartók sempre. I aquesta idea de la polifonia, de l'entramat de veus, les fugues, m'apassionen. I en tots els moments de la meva vida, Bach ha estat el pilar. I me'n recordo, en els meus anys estudiant, que escoltar el clavecí per Gustav Leonhardt m'ha ajudat moltíssim a definir com jo volia interpretar aquesta música tan difícil i tan sublim, no? I amb la seva idea de les articulacions, de com les petites parades, aquesta tensió que feia en les frases, realment em meravella. Ho aconsello sempre molt als meus alumnes quan es toquen les obres de Bach, d'escoltar molt l'obra de clavecí, i en especial Gustav Leonhardt.

0: molt personal. Músiques per assaborir.
1: De petita vaig viure molt tot el que és el casc antic de Barcelona. Jo vivia en el cor de la ciutat, diguéssim. I sóc el primer músic de la família, músic professional. Només hi ha el meu pare, que cantava molt bé, tocava la guitarra, va aprendre a tocar la guitarra al Col·legi Major a Mataró, però molt autodidacta, i l'harmònica, recordo molt. I de petita fèiem duos. Jo cantava i el meu pare tocava la guitarra, i era dels moments més bonics que recordo. I ell era... es van dedicar durant molts anys a l'empresa familiar, i a un moment donat, en la meva infantesa, vaig tenir un problema de cor molt important. Em van operar a l'edat dels 11 anys d'un problema cardíac. I després d'aquesta intervenció, els meus pares van decidir de fer un canvi radical a les seves vides, deixar el negoci familiar, i cadascú es va posar a estudiar. La meva mare, magisteri, i el meu pare, criminologia, per ser funcionari penitenciari. I els dos van realitzar realment la passió de la seva vida, cadascú en àmbits tan diferents. Val a dir que la vessant pedagògica em ve de la meva mare. La meva mare, una gran professora, i va ser deixeble de la Dolors Batlle, que va ser una d'aquestes professores del temps de la República, que van revolucionar tot l'ensenyament. I sempre, sempre a casa hi ha hagut la senyora Batlle com a rerefons, i el treball de la meva mare, i realment un treball apassionant, i sempre em van donar moltes ganes d'ensenyar. I els meus records de petita, que et recordo més emoció, eren quan anava a classe de música els dimecres, tenia aquella cosa a l'estómac de la il·lusió, i també en dos moments els meus pares em van demanar si els donava classes de música. El meu pare, perquè va tenir pietat de mi, i veia que així, mira, seria un moment divertit a passar junts. I la meva mare, quan preparava la matèria de música a la carrera de magisteri. Com a segona peça, us proposo el preludi Opus 28, número 15, de Frédéric Chopin, més conegut com la Gota d'aigua, en una versió de Grigori Sokolov. I en aquesta obra no puc deixar de pensar en una figura cabdal per mi, que va ser la meva àvia, aquella cosa que va fer realitzar un acompanyament formidable a una petita nena que es quedava meravellada davant de la televisió veient concerts, no? I la recordo molt asseguda al llit al costat del piano i dient-me, nena, em pots tocar aquesta peça que fa clinc, clinc, clinc, clinc, clinc. I a la seva manera em feia veure que havia de tocar aquest preludi, que era una de les seves peces preferides.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.
1: Com que tenia aquest problema cardíac, que em van detectar als 2 anys, els meus pares van considerar que jo no podia tenir una escolaritat normal. Jo recordo molts períodes a casa, perquè tota infecció podia ser mortal, no? I aleshores una continuïtat al conservatori no era factible. I aleshores vaig anar en particular primer a l'Escola de Música Maria Anglada i després amb Josep Guallar i la Tona Comas. Vaig passar, recordo, uns cursos formidables, m'ho passava molt, molt bé. I després vaig anar amb la Maria Teresa Monclús, fantàstica professora també. I no va ser fins un cop ja feta l'operació del cor, a l'edat dels 11 anys, que els meus pares van intentar que entrés jo al conservatori. Fins aleshores jo era candidat lliure i no va haver-hi manera. La meva mare va demanar una reunió amb la Marta Mata, que va ser la responsable d'educació de la Generalitat, si recordo bé, i va presentar els informes mèdics i les meves notes, i va ser una evidència molt gran que havia d'entrar al conservatori. I va ser així. Llavors, després, en entrar al conservatori vaig tenir com a professors l'Iris Bassas i després el Carles Marquès, que em va marcar moltíssim i per acabar els anys de formació al conservatori amb la gran Maria Jesús Crespo. A continuació us proposo Stabat Mater de Pergolesi, en la versió de Barbara Bonney, soprano, et le talon lyrique. Jo vaig començar a ensenyar molt aviat, com que jo vivia al casc antic, tenia Santa Maria del Mar al costat, i una de les primeres feines que vaig tenir va ser de professora de formació musical. Jo devia tenir 19 anys. I donava classes als nens de l'escolania. Jo cantava a l'Escola Cantorum, el petit cor d'una miqueta entre la capella i els nens de l'escolania. I va ser, jo suposo que devia ser ho devia fer molt malament al principi, tot professor al principi costa, però em vaig adonar de coses realment increïbles, veure nens que no podien articular frases, no podien parlar, i en canvi a classe de música cantaven. Hi havia un nen que era un cas d'aquests de serveis socials que el tenien lligat a casa, en el llit, un drama, i venia cada curs, i venia fins i tot quan no li tocava. I te n'adones com la classe de música pot esdevenir un lloc, un referent per un nen i nena que tenen una situació molt difícil a casa.

0: Molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar.
1: A mi sempre em va fascinar des del principi també la música de Claude Debussy, i en les seves obres trobava també un inici de quelcom abstracte, suggerent, que a la vegada tampoc no podies agafar. La música de Debussy se t'escapa, i a mi em tenia fascinada. I ben d'hora vaig freqüentar molt els concerts de l'Institut Francès, on venien magnífics artistes, i recordo molt anar a veure les sonates de Boulez i també obres per clavecí, i també tots els concerts de l'Albert Sardà. Tot aquest món de seguida em va atraure i fascinar. I recordo també molt un concert al Teatre Lliure, si recordo bé, amb obres del Benet Casablanques, i forma part ja dels meus inicis. També en l'Escolania de Santa Maria del Mar freqüentava molt la capella de música, i un dels cantants era en David Pedrós, que vaig conèixer jo sent molt, molt joveneta, i després, que ja en parlaré més endavant, ha estat una figura cabdal també per mi, que m'ha acompanyat sempre. Acabo la llista amb la sonata Opus 1 d'Alban Berg, interpretada per mi mateixa en un concert que en directe al Col·legi d'Espanya de París, perquè jo, després dels estudis a Barcelona, vaig continuar classes particulars amb en Pierre Réac, que era professor a París, i per raons també personals hi havia d'anar, i li vaig dir al Pierre: com puc fer per proseguir els estudis, poder demanar beques? I em va dir: vine a París, a Versailles, fes la prova, i així vaig anar a parar en aquesta magnífica ciutat que ja forma part de la meva vida per sempre. I la sonata d'Alban Berg, de fet, era l'obra que era de lo més contemporani que es podia tocar al Conservatori del Bruc durant l'època dels meus estudis. I la Maria Jesús Crespo, la meva professora, era molt oberta, i me'n recordo, em va proposar: tu t'aniria molt bé aquesta obra. I certament em va anar molt bé tocar-la, perquè jo no havia tingut mai una facilitat de memoritzar les peces, per mi era un esforç colossal. I amb Alban Berg, quan me la vaig aprendre de seguida, i mai vaig tenir cap mena de dificultat, i m'ha quedat en la memòria sempre. I aquesta música tan expressiva, tan polifònica, tan densa, a mi m'agrada molt.

0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
1: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria en biaix, l'humà amb identitat.
2: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
2: I amb la participació dels oients.
3: Sí, m'encanta.

0: Catalunya Música.
1: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
2: Comencem nova setmana aquí als Sincronies de Catalunya Música, aquest programa que us proposa viatjar a un any concret i fer una repassada no només del repertori de les obres musicals que es van crear o que es van estrenar aquest any, sinó també explorar els esdeveniments històrics, científics, socials, anècdotes diverses que envoltaven la vida dels compositors que estaven en aquell moment en plena creació. Això és el que us proposa Sincronies cada dia en aquesta hora aquí a la sintonia de Catalunya Música. Comencem!
1: La música en el seu context a Sincronies.
2: I aquesta setmana volem traslladar-nos a les primeres dècades del segle XVIII, 300 anys enrere, en aquella època anomenada, coneguda com el barroc musical, una època realment brillant, efervescent, amb una enorme quantitat de compositors i d'obres precioses que anirem escoltant. Evidentment en farem una selecció aquí en aquests 5 capítols dels Sincronies de Catalunya Música. Ja us avancem que hi ha tanta teca, perquè fixeu-vos, és l'època de Händel, de Bach, de Telemann, de Scarlatti, de Vivaldi i de tants i tants altres, sobretot de músics que us volem descobrir i que gairebé mai no s'escolten. Doncs bé, hi ha tanta teca que haurem de dedicar-li, ja hem vist, fent els guions, que no ens hi cabria tota la quantitat d'obres interessants i que ens ve de gust de proposar-vos. Per tant, aquesta setmana li dedicarem el 1721 aquests 5 capítols i reservem per aquesta mateixa temporada una segona tongada de capítols per escoltar més música com la que sentirem aquests dies. Música com aquesta.

Estem escoltant música d'aquests compositors coetanis dels grans genis, per no dir grans monstres, de la música de principis del segle XVIII, aquesta època efervescent del barroc musical amb Johann Sebastian Bach al capdavant, amb Vivaldi, Händel, Telemann, Scarlatti i tants altres. Estem escoltant, però, la música d'un d'aquests compositors que han quedat a l'ombra, música de Francesco Maria Benaccini, una de les seves sonates per a violí baix continu que sentirem al llarg d'aquesta setmana, perquè sapigueu que hi ha molts compositors també d'aquells que en podríem dir que van quedar a l'ombra d'aquests grans genis. Per exemple, Evaristo Felice da Lavaco. Hem descobert obres precioses d'aquest compositor que va néixer al nord d'Itàlia a les acaballes del segle XVII. Christoph Graupner, Silvius Leopold Weiss, un dels grans llautistes d'aquesta època, Pietro Locatelli, Michel Richard de Lalande, André Cardinal de Touche i altres compositors dels quals us proposarem escoltar alguns petits tastets de la seva música. Us farem una selecció de les obres que ens han semblat més interessant i us parlarem de la seva biografia, que en algun cas és realment brillant. És el cas d'Evaristo Felice da Lavaco, autor d'aquesta música. Estem escoltant música d'Evaristo Felice da Lavaco. És un dels seus concerti grossi de l'Opus 5, a Piu Instrumenti. És realment una música brillant que us proposarem escoltar al llarg d'aquesta setmana. Hem triat dos d'aquests concerts de l'Opus 5. Són breus, però val la pena parlar-ne i escoltar-los, perquè també aquesta és la nostra missió i la nostra vocació: descobrir un repertori que sovint queda a l'ombra, completament ofuscat per les grans obres mestres i els grans genis de la mateixa època. Així escoltarem música de Lavaco, però també de Graupner, de Weiss, de Pietro Locatelli, de Touche, de Lalande, evidentment combinada amb els grans genis de l'època. Quins són? Doncs a l'Europa germànica hi trobem Johann Sebastian Bach, de qui escoltarem molta música durant aquesta setmana. Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann, Johann Joachim Fuchs, també quants. A França tenim Elisabeth Jacquet de la que en aquest moment té 56 anys, Jean-Philippe Rameau, François de Couperin, André Campra, Leclerc o de Lalande. I a Itàlia, per descomptat, tenim una efervescència brutal de compositors i violinistes de gran prestigi, com Antonio Vivaldi, però també Domenico Scarlatti, el seu oncle Alessandro Scarlatti, de qui sentirem una de les seves últimes creacions, realment molt bonica, Tommaso Albinoni, Marcello Caldara, que en aquell moment vivia a Viena, però que havia passat per la ciutat de Barcelona, i també altres compositors, diguem-ne, menors, com Geminiani, Locatelli, Sammartini, Pòrpora i tants altres. Precisament de Pietro Locatelli també sentirem alguns dels seus concerti grossi, 12 concerts a 4 i 5 parts de l'Opus 1, que sonen així.

Què, us ve de gust descobrir la música de Pietro Antonio Locatelli? Doncs farem exactament això per començar aquest primer capítol d'aquesta setmana del Sincronies, dedicat a l'any 1721. Marxem a Itàlia per escoltar la música que sonava aquell any 1721 a Itàlia o a Amsterdam, als Països Baixos, perquè aquests concerts que va compondre Locatelli van ser publicats, com també passava amb els concerts de Vivaldi, a la ciutat d'Amsterdam. Parlem de l'Opus 1, el primer recull que va ser publicat d'aquest compositor que tenia 26 anys, Locatelli. Són un conjunt de 12 concerti grossi al seu Opus 1, obres molt inspirades i que, a més, tenen una part de solista de violí extraordinària perquè Locatelli, Pietro Antonio Locatelli, era un excel·lent violinista. Us en parlem mentre n'escoltem un tastet.

Locatelli és l'autor d'aquesta música que sentim i que ara escoltarem sencera, un dels seus concerti grossi, d'aquests publicats el 1721. Recordem que va ser un nen prodigi. El gener de 1711, quan tenia només 16 anys, va ser enviat a estudiar amb Arcangelo Corelli a la ciutat de Roma. Ell havia nascut a Bèrgam. Entre els anys 1717 i 1723 va ser sol·licitat per interpretar obres a l'església de Sant Lorenzo de Damaso. I l'any 1725 va ser nomenat mestre de capella. Més endavant va viatjar a la ciutat de Munic, el 1727, ja tenia 32 anys, i també va anar a Berlín. Finalment, Locatelli es va instal·lar a la ciutat d'Amsterdam, on es va dedicar bàsicament a l'ensenyament. Va ser mestre, entre d'altres, de Jean-Marie Leclerc, però va deixar de fer concerts públics, només en feia de privats. En la seva obra inicial s'observa la influència del seu mestre, que va ser Arcangelo Corelli, i en obres posteriors també la influència d'Antonio Vivaldi, que recordem-ho que gairebé li portava 20 anys. En les seves peces per a violí, Locatelli utilitza la tècnica virtuosística, fa servir cadències molt llargues, on deixava anar tot el seu virtuosisme, especialment en el registre agut, amb dobles cordes i amb canvis de posició molt ràpids que molt pocs violinistes en aquella època podien fer. Ara ho podrem comprovar perquè us proposem escoltar un d'aquests 12 concerti grossi de l'Opus 1 que van ser publicats a la ciutat d'Amsterdam, on, recordem-ho, va viure Locatelli molts anys, el 1721. De fet, Locatelli va morir el 30 de març de 1764 a la ciutat d'Amsterdam. Tenia 68 anys. Escoltem un d'aquests concerti grossi de l'Opus 1 de Pietro Antonio Locatelli interpretat per Il Giardino Armonico.

0: Pietro Antonio Locatelli és l'autor d'aquesta música tan brillant, tan suggestiva, aquests concerti grossi, 12, concretament, que van ser recollits a l'Opus 1. El primer recull que es va publicar en aquesta ocasió a la ciutat d'Amsterdam on va viure molts anys Pietro Antonio Locatelli. 12 concerti grossi a 4 i a 5 parts, on el violí té un protagonisme excepcional perquè Locatelli era un gran virtuós del violí. Tenia 26 anys quan va compondre'ls i aquí hem sentit aquesta versió interpretada per Il Giardino Armonico, dirigits per Giovanni Antonini.
1: A Catalunya Música, sincronies.
0: Seguim endavant els Sincronies de Catalunya Música, aquesta setmana dedicada a l'any 1721. Ara sí, ens ve de gust de començar a escoltar la música de Johann Sebastian Bach, que en aquell moment tenia 36 anys, que estava instal·lat des del 1717 a la cort de Köthen, vivint una de les èpoques més felices de la seva vida, una època en la qual va compondre molta música instrumental. Recordem-ho que Köthen, Johann Sebastian Bach, no havia d'escriure música religiosa, i, per tant, es va dedicar a la música abstracta, a la música instrumental, orquestral, de cambra, per a instruments solistes. És quan va compondre les seves suites orquestrals, la primera i la quarta, quan va compondre les sonates i partites per a violí sol, va compondre les suites per a violoncel, les peces per a clavicèmbal, el Klavierbüchlein, també n'escoltarem una selecció, els concerts per a violí, per a un i per a dos violins, i, per descomptat, aquesta obra mestra de la música instrumental de tots els temps, que és el recull de 6 concerts de Brandenburg, dedicats al Marcgravi de Brandenburg, obres d'una extraordinària riquesa instrumental i que van ser recollides i dedicades al Marcgravi precisament aquest any 1721. Johann Sebastian Bach tenia 36 anys.

Estem sentint un tastet dels concerts de Brandenburg, una d'aquestes obres mestres que Bach va compondre en la seva època a la cort de Ketten. Situem-nos. El mes de desembre de 1717, el príncep Leopold, un príncep melòman del petit ducat d'Anhalt-Köthen a l'Alemanya central, va fitxar un jove músic molt treballador, prometedor i obedient. Aquest músic era Johann Sebastian Bach. Bach va ocupar el càrrec de Kapellmeister de la cort d'aquest príncep melòman, Leopold, que tenia 9 anys menys que Bach, tenia només 23 anys. Bach en aquell moment, 1717, en tenia 32. Aquest príncep, el príncep Leopold, cantava força bé, sabia tocar el violí, la viola de gamba i el clavecí i organitzava cada diumenge al vespre un concert de cambra als salons del seu palau. Aquesta cort va ser l'única en la vida de Bach en què no estava obligat a compondre música religiosa perquè era una cort calvinista i no admetia música en les cerimònies i els oficis litúrgics ordinaris. Això li va permetre a Johann Sebastian Bach experimentar amb la música instrumental i amb el nou estil concertato que arribava des d'Itàlia.

En aquesta cort, Bach es va fer càrrec d'una excel·lent orquestra que va tenir entre 13 i 18 músics, tots ells de molta qualitat, músics excel·lents. I d'aquesta estada a Köthen, de Johann Sebastian Bach, en van sorgir obres mestres com aquesta que estem sentint també al concert per a violí. I entre tota aquesta música també hi figuren els 6 concerts de Brandenburg, dedicats curiosament no pas al seu príncep, el príncep Leopold, sinó al marcgravi Christian Ludwig de Brandenburg, que era el germà petit del rei de Prússia i que també tenia una orquestra, petita això sí, a la seva cort de Berlín. Ja us explicarem com va arribar a entrar en contacte amb aquest altre aristòcrata a qui va dedicar aquestes 6 obres mestres de la música concertant del barroc, els 6 concerts coneguts com a concerts de Brandenburg. Ara, però, per començar, us convidem a escoltar el primer d'aquests 6 concerts de Brandenburg. És el concert en fa major, on hi trobem un desplegament instrumental molt brillant, molt divers. La versió que us proposem escoltar en aquest primer concert de Brandenburg, en fa major, és la que interpreta el conjunt Música Antiqua de Colònia dirigit per Reinhard Goebel, un enregistrament del segell Arxiv de l'any 2000. És el concert número 1 dels concerts de Brandenburg de Johann Sebastian Bach.

0: Esplèndida la música de Johann Sebastian Bach, quina música més brillant, més lluminosa. Era el concert de Brandenburg número 1, aquest concert en fa major, en el qual hi ha una disposició instrumental realment molt rica, amb un violí piccolo, tres oboès, un fagot, dues trompes, tota la corda i el baix continu que fan aquesta música meravellosa, conjuntada per Johann Sebastian Bach i que hem sentit en aquesta versió que ens ha ofert el conjunt Música Antiqua de Colònia, dirigida per Reinhard Gebel. Un enregistrament de l'any 2000 pel segell Arquiv.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarría.
0: Però el que ara ens ve de gust és parlar-vos d'aquest acord en la qual va treballar Bach durant aquests 5 anys i mig que van ser tan fructífers i tan prolífics. L'acord de Cöthen.

La ciutat de Ketten està a uns 100 quilòmetres al nord de Weimar. Des de l'any 1603 era la seu del principat d'Anhalt-Köthen. Leopold, el que va ser el príncep que va acollir Johann Sebastian Bach, era el fill gran i hereu del títol del principat i només tenia 10 anys quan va morir el seu pare. Però ja donava mostres d'un extraordinari talent musical. Ketten, en aquell moment, a principis del segle XVIII, no tenia una capella musical permanent, però l'any 1707, quan el príncep tenia 13 anys, ja era prou hàbil tocant la viola de gamba com per convèncer la seva mare, la regent, a contractar 3 músics a la cort que interpretessin música de cambra al costat d'ell. Durant els anys 1708 a 1710, és a dir, entre els 13 i els 15 anys, el príncep Leopold va estudiar a l'Acadèmia de Cavallers de Berlín i després va completar la seva educació musical viatjant pels Països Baixos, a França i a Itàlia. En tornar a Ketten, l'abril de 1713, el príncep Leopold ja era un expert intèrpret de violí, de viola de gamba i de clavicèmbal, i fins i tot tenia una excel·lent veu de baix.

Ja a Kitten, Leopold es va dedicar a construir una capella musical, o collegium musicum, com ell mateix l'anomenava, a imitació dels que havia trobat i havia vist en els seus anys d'estudi per Europa. L'any 1716, un any abans que arribés Bach, el príncep Leopold ja era major d'edat i va incrementar fins a 18 el nombre de músics de la seva cort. A més del Kapellmeister, Stricker, hi havia 3 violins, 2 flautes, 2 trompetes, una viola de gamba, un violoncel, un oboè, un fagot, un timbal i 3 músics de ripieno. Bach va prendre possessió del seu càrrec de Kapellmeister just quan Leopold, el príncep Leopold, feia 23 anys. Això va ser el dia 10 de desembre de 1717 i tenia exactament 32 anys, estava casat amb Maria Bàrbara i ja tenia 4 fills. Ara us proposem escoltar un altre exemple, magnífic exemple, de la producció musical de Bach a la cort de Ketten. És un dels concerts per a violí i orquestra que va escriure. Probablement estaven destinats al primer violí de la seva orquestra, l'orquestra de Ketten, Josef Spies. Tots 3 concerts estan estructurats segons l'esquema del concerto italià, el que practicava Vivaldi en 3 moviments, ràpid, lent i ràpid, i que oposen clarament les intervencions del solista a les de l'orquestra. Doncs ara us proposem escoltar un d'aquests concerts per a violí i orquestra, és el concert en la menor, BWV-1041. I us el proposem en la interpretació de l'Academy of Ancient Music, dirigida per Andrew Manzel. La solista és Rachel Podger, un enregistrament de l'any 1997 pel segell Harmonia Mundi.

0: Una autèntica meravella. Era el concert per a violí i orquestra en la menor BWV-1041 de Johann Sebastian Bach, en tres moviments, Allegro, Andante, quina joia aquest Andante, i Allegro. Academy of Ancient Music, amb Andrew Manz al capdavant, la solista era Rachel Podger, en un enregistrament de l'any 97 per Harmonia Mundi.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarría.
0: Doncs així acabem el primer capítol dels Sincronies d'aquesta setmana, dedicada al 1721. Avui hem escoltat música del barroc italià, Pietro Antonio Locatelli, i també de Johann Sebastian Bach, que ens acompanyarà al llarg de tota la setmana. Ja ho veureu, perquè volem proposar-vos escoltar no només alguns dels concerts de Brandenburg, sinó també fragments de les seves suites per a violoncel, de les suites orquestrals, dels concerts per a violí, com aquest que acabem d'escoltar, i tot això combinat amb les obres de Händel, de Scarlatti, de Vivaldi, de Telemann i de molts altres compositors coetanis de Johann Sebastian Bach. Demà més, aquí a la Sintonia de Catalunya Música, Sincronies, que us presenta aquest qui us parla, Xavier Chavarría. Gràcies per ser-hi. Ens trobem demà a la mateixa hora de sempre, que acabeu de passar un molt bon dilluns. A reveure!
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies. Amb Xavier Chavarría.

0: Catalunya Música. Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
1: Hola, bona tarda. El catàleg de cançons del compositor i multiinstrumentista Johnny Mandel és extraordinari. Cançons dedicades tant a les bandes de jazz amb les quals havia començat la seva carrera com escrites per al centenar de bandes sonores que va signar durant més de 40 anys, que són els que va treballar per a la indústria del cinema i la televisió. Si us sembla bé, avui repassarem unes quantes versions instrumentals d'aquestes balades.

El guitarrista Julian Leitch feia aquesta versió amb el seu trio d'Emily, una de les cançons de Johnny Mandel que formen part del gran repertori jazzístic. La versió original la trobem a la banda sonora de la pel·lícula The Americanization of Emily, una pel·lícula dirigida l'any 59 per Arthur Hiller i que havia protagonitzat Julie Andrews. A veure si reconeixeu aquesta altra balada del catàleg de Johnny Mandel.

Doncs era Time for Love, una altra d'aquestes cançons de Johnny Mandel, en aquest cas escrita per a la banda sonora de la pel·lícula del 66, An American Dream. Aquesta versió que ara sentíem la signava el saxofonista Stan Getz amb el seu quartet. Brad Mehldau ens proposa aquesta lectura de la balada de Mandel, Where Do You Start?

Where Do You Start, aquesta cançó de Johnny Mandel, en la qual Ellen i Marilyn Bergman van posar lletra després un text que parlava d'una ruptura amorosa i que van popularitzar cantants com Tony Bennett i Barbara Streisand. Aquesta versió la signaven Brad Mehldau, Larry Grenadier i Jeff Ballard.

El vibrafonista Milt Jackson amb Cedar Walton a l'orgue, Mickey Rooker a la bateria, Ray Brown al baix i una altra de les cançons de Johnny Mandel, Close Enough for Love. El pianista Bill Evans havia incorporat en moltes ocasions les cançons de Mandel al seu repertori. Cançons com aquesta que sona per marxar, El suïcidi és indolor, que és una melodia que Mandel havia escrit el 1970 per a la banda sonora de MASH. Evans la toca en trio amb Eddie Gómez i Elliot Zygmunt en aquesta gravació del 77. Més jazz a la sessió de les 11. Fins després.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música. El d'avui és un concert en què les fronteres entre intèrpret i compositor es difuminen. La pianista Cira Hernández tocarà la seva obra. Ens presentarà el seu nou àlbum, Hymns to the Hope, basat en vivències personals i publicat el 2025 pel segell alemany Neos. És un concert del cicle Petit Palau Cambra que va enregistrar Catalunya Música l'octubre del 2025 a la sala Petit Palau del Palau de la Música Catalana. I la primera part, Cira Hernández la va centrar en un autor molt estimat per l'artista, Frederic Mompou, un dels grans creadors catalans del segle XX, que a partir de les influències impressionistes de ressonàncies franceses va crear obres, la majoria per piano, de caràcter introspectiu i meditatiu. De Mompou, Cira Hernández interpretava una selecció de les 15 cançons i danses, un recull que sorgeix del propòsit del compositor d'harmonitzar alguns dels temes populars més vells de la tradició musical catalana, però amb un sentit personal i original que les porta més enllà d'aquesta idea. A cada peça, Mompou combina una cançó amb els aires d'una dansa. En fa una recreació i obté així una forma que contrasta una part lenta, melòdica i evocadora amb una segona part vital i de marcat batec rítmic. De les 15 que formen la col·lecció, Cira Hernández en va interpretar les 6 primeres. Les primeres 4 cançons i danses s'inspiren en melodies i balls de la terra, com ara La filla del carmesí, La dansa de Castellterçol, El noi de la mare, Una sardana o El mariner. Les cançons i danses 5 i 6 són originals de Mompou, la cinquena somiadora i la sisena amb influències de les cultures cubana, argentina i brasilera. Aquí tenim, doncs, una selecció de les cançons i danses de Frederic Mompou en la versió de la pianista Cira Hernández.

La pianista Cira Hernández ens ha ofert les 6 primeres cançons i danses de Frederic Mompou, la majoria recreacions de melodies i balls tradicionals catalans. A la segona part, Cira Hernández ens presenta el seu nou àlbum, Hymns to the Hope, que, a diferència dels anteriors, està basat en vivències personals. L'escriptura de Cira Hernández sovint evoca imatges i paisatges interiors i, com la de Mompou, convida a una audició introspectiva. Justament la idea d'aquest àlbum va sorgir durant la pandèmia i les peces breus que el configuren recopilen vivències d'aquell període de silenci. L'àlbum ha estat guardonat amb 3 premis als prestigiosos Global Music Awards en les categories de composició, interpretació i àlbum. Doncs bé, ara la mateixa compositora ens n'ofereix una selecció. Els temes que ha triat són Maha Shivaratri, la gran nit de Shiva, que fa referència a una tradició hindú de gran espiritualitat, vinculada a l'esperança. Les següents són Loneliness in the Cathedral, tribut a Chopin nocturn, Alla Luna, Serena, You Are Here, Hope New Year, Winter, Ancient Dance for the Peace i Sa Terra Santa, que es refereix a l'espai sagrat, un lloc de pau, fe i amor. Una selecció de peces que respiren l'aura enigmàtica i alhora espontània de l'autora amb un llenguatge que combina nostàlgia, minimalisme i expressivitat. És una selecció de l'àlbum Hymns to the Hope de Cira Hernández.

La pianista i compositora Cira Hernández ens ha ofert una selecció del seu últim àlbum per piano, Hymns to the Hope. I encara com a avís i per tancar el concert del cicle Petit Palau Cambra, Cira Hernández ens ofereix l'última peça de l'àlbum, Hymn, un cant a l'esperança que va sorgir per encàrrec del concurs internacional de piano Maria Canals.

0: Amb el fragment inicial de l'himne, Sira Hernández tanca el concert amb el qual ens ha presentat el seu nou àlbum, Hymns to the Hope, basat en vivències personals i publicat el 2025 pel segell alemany Neos. I la primera part l'ha centrat en un autor molt estimat per l'artista, Frederic Mompou, de qui hem sentit les sis primeres cançons i danses. Un concert de caràcter introspectiu del cicle Petit Palau Cambra que van registrar Catalunya Música l'octubre del 2025 a la sala Petit Palau del Palau de la Música Catalana. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la nostra programació amb música del barroc francès Pascal Colas, protegit de Jean-Baptiste Lully i del rei Lluís XIV. De Pascal Colas sentim els càntics espirituals de Jean Racine amb Agnès Melon i Sandrine Pio, sopranos, Benoît Tivel, contratenor, i el conjunt Le Talent Lyrique, que dirigeix Christophe Rousset. És una obra de l'any 1695.

Música del barroc francès Pascal Colas. Hem sentit Le Cantique Spirituel de Jean Racine en la versió d'Agnès Melon i Sandrine Pion, sopranos, Benoît Ivel, contratenor, i el conjunt Le Talent Lyrique, sota la direcció de Christophe Rousset.

0: Catalunya Música.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Bona tarda, són les 6.
2: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Som dilluns 7 de setembre, encetem setmana i ho fem molt contents amb vosaltres a l'altre costat per fer plegats un repàs com cada tarda de 6 a 7 de l'actualitat musical de casa nostra.
3: I ara és moment de saber de què i amb qui parlem avui.
2: Avui, a l'assaig general.
3: Doncs ja ens acompanya per començar la cantant Maria Pasqual, amb qui parlarem del nou disc amb el projecte The Kind of Gypsies i en el qual també participen els músics Gian Giacomo Rosso i Quim Martínez. A més, en tindrem també un tast en directe. De moment ja els saludem. Molt bona tarda i molt benvinguts.
4: Bona tarda. Gràcies.
5: Ciao a tutti.
1: En el programa d'avui també parlarem de la figura de Robert Gerhard amb motiu de la fundació que porta el seu nom, creada ara fa uns mesos, i sobretot de la primera biennal que organitzen i que començarà el proper dia 30 de setembre.
3: Farem també uns apunts sobre l'espectacle Cabaret d'Arrel de la companyia Cascai Teatre, una obra que posa en primer pla la música i la cultura popular i tradicional amb una mirada oberta i contemporània i a través d'elements com el circ, el teatre i les arts visuals.
1: I acabarem parlant d'educació avui o aquesta setmana que comença el curs escolar. Ens visitaran dos membres de la Plataforma per l'Educació Musical que, poc abans de marxar de vacances, van presentar al Departament d'Educació una proposta per reformar el currículum d'Educació Musical a Catalunya. Ens ho explicaran Joan Josep Font, que és el president de la Plataforma, i la tresorera Sònia Merenciano. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dilluns, que, com sempre, esperem que us agradi. Comencem.

0: Avui el jazz Manouche és protagonista del programa i ho és concretament en motiu del nou disc que signa Maria Pasqual amb el projecte The Kind of Gypsies. És una proposta que ja ha passat per diversos escenaris, entre altres ha estat programada dins o sota el paraigües del Festival Grec de Barcelona aquest estiu, al costat d'una pel·lícula. És un dels llocs per on ha passat aquesta música, que ara s'ha convertit aquest estiu en un disc com a carta de presentació del que és, doncs, aquest projecte. Maria Pasqual and The Kind of Gypsies. Ja els acabem de saludar. Us agraïm molt que sigueu avui aquí. Maria Pasqual, Gian Giacomo Rosso i Quim Martínez. Doncs, de nou, gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
2: A vosaltres per la invitació.
3: Gràcies.
0: Doncs ens fa il·lusió avui parlar d'aquest jazz Manouche, que no és només jazz Manouche, crec que ho podem anar presentant així, sinó que té elements d'altres gèneres o d'altres territoris sonors. A més, estem parlant d'una formació catalana, però també internacional, amb la incorporació del Gian Giacomo.
2: Exacte.
0: Tots, això sí, esteu, doncs, molt involucrats en aquesta escena Manouche, que, si voleu, per començar, expliquem una mica d'on ve el jazz Manouche, per qui no ho sàpiga, no?
2: El jazz Manouche és el jazz europeu, és el jazz que ens queda més proper a nosaltres, no? Una mica el pare d'aquest gènere és el Jean Gournard, guitarrista, una llegenda, que als anys 30, quan va sentir a la ràdio el jazz d'Estats Units, doncs ell va incorporar aquest repertori als instruments que ell tocava, no? Que era tot instruments acústics i de corda. Llavors aquesta és la peculiaritat d'aquesta música. I aquí a Barcelona hi ha una escena molt potent i molt maca de jazz Manouche, però la meca, una mica, és París. No? Llavors, per exemple, el Quim i jo ens coneixem d'aquí, de tocar aquest gènere junts, però després amb el Gian Giacomo ens vam conèixer a París, que tots els aficionats i professionals de l'estil, pues, tenim una cita imperdible a finals de juny, que és tota una setmana d'anar a veure, pues, els màxims exponents del gènere.
0: I és un festival que porta el nom de Django Reinhardt.
2: Correcte.
0: O Reinhardt, perquè depèn de com ho pronunciem. Eh?
2: Sí.
0: I allà en el marc d'aquest festival, és on una mica hi ha l'embrió, no?, d'aquest projecte vostre.
2: Exacte, sí. Jo portava uns anys anant amb el grup d'aquí de Barcelona que toquem l'estil i, bueno, hi anava molt com a oient, no?, des d'un plan molt secundari. Perquè just jo en aquell moment començava a estudiar música i bueno, a poc a poc, pues una mica any rere any, pues vaig anar obrint-me una miqueta més, a cantar, vas fent xarxa, i el Gian Giacomo, tu, Gian Giacomo, portes molts anys anant també al festival, no?
3: Sí.
2: Quanti anni fa?
3: Io la prima volta, parlo italiano.
0: Sì, io credo che t'entendremo.
3: Tutto, esatto. La prima volta che sono andato avevo 20 anni, quindi sono ormai 16 anni fa.
2: 16, vale.
0: Per tanto, ja ets tot un expert.
3: Sì. E ogni anno ho incontrato musicisti di tutta Europa e del mondo. E con Maria ci siamo conosciuti lì, al festival.
2: Sì. De fet, això fa el 2023, jo just començava això a conèixer més músics i hi havia el Gian Giacomo, que just començava a despuntar, no?, com un dels nous virtuosos.
3: Avevo registrato un nuovo disco e al festival si può suonare e presentare il proprio progetto nuovo e con gli altri musicisti abbiamo deciso di invitare Maria come ospite. E poi abbiamo continuato a suonare insieme. E
2: sì.
3: Abbiamo fatto questo.
2: Exacte, ell just presentava el seu projecte. El que sí que hem d'explicar, que és el més maco d'aquesta història, és que en el festival hi ha un concurs anual amb propostes emergents, no? Llavors, els guanyadors els programen l'any següent, l'escenari principal, i llavors una mica ell havia de presentar aquest projecte, ens vam conèixer, va veure això que es diu molt ara, no?, una sinergia.
3: Ho sentito cantare Maria e ho detto, dai, que così vinciamo insieme.
2: Unamos fuerzas.
3: Exacto.
2: Total, que va ser algo bastant espontani, poc esperat. Jo vaig arribar allà i em van dir, participa a aquest concurs. Vam participar, va ser un èxit, vam guanyar.
3: Abbiamo provato le canzoni,
2: sí,
3: un minuto prima di salire.
2: Sí, exacte, va d'això, no?
3: Ei, ciao,
2: sí,
3: ciao, va, sí.
1: Pim-pam, no?
2: Exacte, pim-pam, i a tothom li va agradar molt, ens van votar, vam guanyar, i l'any, llavors, per l'any següent havíem de... Pues, s'havia convertit en un projecte, no? Així, sí, de forma inesperada, i llavors vam preparar un repertori per presentar el 2024, que això, bueno, pues és algú important, no? Aquest festival és un festival de renom internacional i va ser una experiència supermaca, i una mica... pues el repertori que nosaltres des de llavors hem estat tocant i vam entrar a l'escena a l'escena del jazz d'aquest estil, no? Això va tenir molt bona rebuda, sobretot per la peculiaritat de tenir la veu i perquè també és una proposta així fresca, no? Que a banda d'incorporar pues, els estàndards de l'estil més habituals, pues, també incorporàvem...
3: E anche canzoni italiane.
2: Exacte.
3: Lei canta molto bene in italiano.
1: Mm-hmm.
3: In generale, ma anche in italiano. La pronuncia è perfetta. E poi anche in spagnolo, francesi, canzoni francesi, quindi un mélange europeo.
2: Exacte.
3: Però mediterraneo.
2: Mediterraneo.
3: Con radici mediterranee.
2: Aquesta era la, sí, la frase gancho, no? Pues això, va tenir molt bona rebuda perquè era variat, i una mica en representació dels orígens diferents. A la banda estem el Gian Giacomo, guitarra solista, jo, el Mathieu Chatelain, que és guitarrista rítmic de referència dins l'estil, mm-hmm, amb una llarga trajectòria d'acompanyar solistes molt, molt virtuosos, i el Pippi Di Monte, contrabaixista, italià també. I bueno, pues, això va tenir el que deia, no? Bona rebuda, i vam estar tocant 2 anys pues, a França, Itàlia, Alemanya, aquí... I l'any passat vam dir, va, fem una sessió i enregistrem, pues, ni que sigui un EP d'aquestes cançons que han estat sonant durant aquesta trajectòria. I és el que veníem a presentar-ho.
1: Com deies, Maria, el fet que hi hagi veu és una particularitat, perquè quan pensem en jazz manouche, sempre ens ressona música instrumental, no?
2: Uh-huh.
1: I com dius tu, és un dels atractius, a més d'afegir doncs, aquesta cançó francesa, boleros, no?
2: Mm-hmm. Sí, totalment. És un gènere molt instrumental, però sí que hi ha hagut... Jo, quan vaig arribar allà, els primers anys, doncs cada cop vaig anar coneixent més grups, no?, que tocaven l'estil, i vaig descobrir la cantant Cyril Aimé, que és una de les grans cantants actuals de jazz, i ella, de fet, és originària del poble on es va retirar Django els darrers anys, mm-hmm, de la seva vida, no? Llavors ella pues va fer tota la seva carrera, va començar també en el marc d'aquest estil tan concret, no? Del jazz manouche francès, ella és francesa. Després altres projectes, també com la Eva Sursent, ja existien, projectes vocals molt potents, i aquí a Barcelona també hi havia els Caramús, amb l'Elisenda Julià, d'aquí, uh-huh, de casa nostra, sí. I jo també pensava, ostres, que xulo! I em vaig enganxar moltíssim a l'estil, i a part perquè hi ha, pues, com us deia, no, tota una escena aquí a Barcelona, que el Quim també forma part, i...
3: C'è una, a Barcelona c'è una scuola,
2: sì,
3: di musica manouche, che...
2: Sì.
3: Mm-hmm. Per me, e non solo per me, ma è incredibile quello che...
2: Sì.
3: Quindi anche a Barcellona, io conoscevo dall'Italia, vedevo la scena di Barcellona, sempre molto forte, il festival che c'è qua ogni anno, quindi...
2: Sì, è una passata.
3: Cioè, Barcellona è molto...
2: A Hospitalet hi ha l'Escola Municipal de Música, ja fa anys que ensenya música, bueno, que ensenya l'estil, no?, amb les guitarres pròpies, i ara des de fa poquet hi ha fins i tot un grau professional.
1: Exacte.
2: Un itinerari.
1: Gràcies a l'Albert Bello.
2: Gràcies,
1: no?,
2: a l'Albert Bello, no? Sí, mestre. Un grau professional de jazz manouche, això és una singularitat, bueno, això és, no existeix a cap altre lloc al món, no? Llavors per això hi ha una comunitat ferma aquí a Barcelona.
4: Mm-hmm. Creieu que aquella espontaneïtat que m'he quedat en que només havíeu assajat un minut, heu fet un repàs dels temes aquella primera vegada, després heu estat treballant ja més temps, no sé si creieu que d'alguna manera l'espontaneïtat es perd, però se suposa que és en benefici del resultat, no? De quina manera heu treballat durant aquest any o dos anys, m'ha semblat entendre, sí, que heu estat preparant això.
2: Bueno, sempre hi ha hagut aquest punt d'espontaneïtat forçosa per un tema de ser un grup a distància, no? Clar. O sigui, nosaltres mai ens hem vist amb molta regularitat, no? El que, durant aquests dos anys, el que fèiem era com tirades, no? Pues, tancàvem dates a França i passàvem uns dies d'intensiu, després a Itàlia, després aquí a Barcelona. Però bueno, ja, això és ja el que s'estila molt, no?
3: E anche divertente per me quando ci incontriamo la lingua, perché francese, italiano e catalano sono molto simili, sì, e quindi parliamo una lingua. Ed eravamo a cena fuori e parlavamo, e un signore è venuto e ha detto: ma di dove siete? Che lingua parlate? È un mix, sì, è quello il bello, e quindi è spontaneo anche.
2: Sì, totalmente.
3: Anche le prove sono venute così.
2: Sì, lingüísticament també ha sigut molt interessant.
3: I la cosa més bella, sí.
2: I a mi també això és una part del grup que m'agrada. Jo, abans d'estudiar música, vaig estudiar traducció, o sigui que també per això m'agrada tant, clar, fer repertori amb idiomes, que m'ensenyessin, pues, cançons en italià, cançons en francès... Pues molt, molt divertit, no? També tenir grups a distància té parts bones i parts no tan bones, no? I al final s'ha de gaudir de les trobades i això ha estat molt guai.
3: E a me piace molto suonare con Maria e con il gruppo, perché è vero, questa musica appartiene all'America, anche il jazz, però ci sono tante canzoni, appunto, che appartengono alla traduzione più europea, che sono molto belle, italiane bellissime, o sì, francesi, o appunto dei boleri bellissimi che facciamo, sì, tutta una vita. O,
2: sì, però... esatto, all'EP, che al final sono només, bueno, només, sono 5 canzoni, no? Hem gravat, pues, dos standards de jazz que es toquen molt en l'estil, i després, pues, hi ha, pues, una cançó, això, cançó popular italiana, un bolero, i una cançó així amb més ganxo, no? I és una bona representació del que venim portant als escenaris.
1: Mm-hmm. Anant una mica més a l'essència, diguéssim, o a la base, podríem recordar, perquè avui heu vingut amb dues guitarres Manouche, i ens agradaria que ens recordéssiu les característiques, no?, d'aquestes guitarres, i una mica, no sé, què és el que us atrapa d'aquest instrument.
5: Bueno, aquestes guitarres són una mica especials perquè són unes guitarres que estan fetes per treure molt de so, ja que el jazz Manouche comença a ser una música una mica com de carrer o d'espais amb unes acústiques una mica difícils. Llavors, Mario Macaferri, un lutir italià, decideix com investigar i es posa a provar, no? I arriba a una construcció d'una guitarra que treu molt de so, no? Per el tipus de cordal que té, el pont, les cordes, tot això, no? És una música principalment per això, per treure so. També és una... El jazz Manouche és una música que és molt virtuosa, també el ser de carrer, pues, enganxar la gent a que es pari, no, a que escolti.
1: De malabarisme, no? Gairebé.
5: Exacte. Mm. Llavors també és, bueno, això, molt, molt còmoda, molt ràpida, és com... també molt difícil de tocar, vull dir, tots els guitarristes, quan passem una estona sense tocar la guitarra Manouche i tornem, és un esforç de tornar a posar-se en forma i agafar la força aquesta per poder-la tocar, no? I això, pues, és la guitarra que troba Django i, d'alguna manera, és la guitarra acústica de jazz, per excel·lència, no? I Django l'agafa, la fa seva, ja, bueno, i fa aquesta, bueno... D'alguna manera, Django crea aquest estil sense ni tan sols voler-lo crear, no? Mm-hmm. D'alguna manera, és amb els instruments que es troba, pues, decideix, pues, que hi ha una guitarra que farà la base, no?, la guitarra rítmica, en aquest cas. No va amb, bueno, va, després van amb bateries i tal, però d'alguna manera és una música que es pot moure, que pot tocar en qualsevol espai. Amb dues guitarres pots fer un concert, vull dir que és uns instruments fàcils, una música àgil, no sé, és una mica... Aquesta és la idea d'on apareix aquestes guitarres i el que va fer Django amb elles.
1: Uh-huh. Doncs tot això és a la base d'aquest projecte, que és singular, ho dèiem, per la veu de la Maria, per aquestes notes franceses, italianes. Això ja ho heu portat a escenaris, però ha de tenir més recorregut, segurament, no?
2: Sí, sí, sí, tant. Això ha sigut com, sobretot per mi, el Gian Giacomo ja tenia un altre projecte gravat, com el tret de sortida, no? I ara, pues, continuem fent xarxa, continuem col·laborant junts, pues fora d'aquí, i també ara ell és aquí per fer uns concerts que tenim junts. Ens retrobem al desembre a Múnich.
3: Perquè adesso io vivo a Monaco, di Baviera, per la mia, per l'amore.
2: Per l'amore, sempre.
3: E per la musica. Cioè, in Germania c'è tanta musica, non pensavo, ma tantissima, e quindi invitiamo Maria spesso anche in Germania.
2: Sì, al desembre tenim una data al Jazz Club Unterfart.
3: Sì.
2: I després també... Pues aquí, a Barcelona, jo vaig col·laborant també sovint amb altres bandes de jazz menús, amb l'Albert Bello Trio, amb Punts Trio també, i el Gian Giacomo també, amb altres guitarristes.
3: Sì, abbiamo... Siamo tanti progetti, e a volte invitiamo, a volte siamo invitati.
2: Exacte.
3: È uno scambio continuo.
1: Clar, us aneu intercanviant, no? Sì. Sou com sempre ho diem, com una gran família.
3: Esatto.
1: No?
3: Exacte, anche sì. Altri musicisti, magari più conosciuti, no? Suonano sempre con persone diverse. C'è sempre uno scambio culturale che mantiene viva la musica, secondo me.
2: Exacte.
1: I ara ja pregunten a nivell de repertori, en un futur proper, aquest repertori s'anirà ampliant, anirà més o menys per aquests camins, o pot ser que s'obri, no ho sé, altres sonoritats?
2: Pot ser, sí, això és una mica... Lo natural una mica és jo crec que sí, no? La tendència continuarà, pues, seguir en aquesta línia, però obrint nous fronts. Jo personalment ara estic acabant la carrera, llavors haig de preparar un projecte final de carrera per l'any vinent, i també estic amb això una mica de pensar cada cop pues, treballs més personals.
1: Això,
2: no?
1: Això és a l'ESMUC, oi?
2: Això és a l'ESMUC, exacte. Pues, continuar arreglant el repertori. Jo em sento molt, o sigui, em sento còmode dins del jazz. M'agradaria continuar tirant més el fil del jazz menús, no? Que ja pues, tenim, pues, ja ens hem fet una mica un foradet en l'escena, i és molt maca, i m'agradaria continuar per aquí. També provar altres quartets més convencionals, no? Bateria, piano... també estic col·laborant amb l'Ignasi Terraza, i traurem... ara surt un single també amb unes guitarres menús, i ell també col·labora amb l'estil. Però sí, seguint una mica amb aquesta línia de variat i de continuar buscant. Sí.
1: Que això sempre està bé, la curiositat, no?
2: Sì.
3: Io, grazie a Maria e al gruppo, ho conosciuto una musica nuova di cui mi sono innamorato anche, che è la rumba catalana. E c'era questo chitarrista bravissimo, Tato Garcia, e io l'ho ascoltato ed sono rimasto affascinato, e quindi sono arrivato a casa e ho iniziato a suonare la rumba.
2: Sì.
3: Ognuno ha le sue poi percorsi.
2: Sì, junts hem tocat a aquests últims dos anys als festivals, alguns dels festivals pues, més de referència de l'estil, no? a aquest, que on ens vam conèixer, però un altre també al sud de França, el Festival de Maser, que és de jazz menús i també de músiques, altres músiques gitanes, no? Llavors hi ha molts projectes de rumba, de flamenco, i és guai, no?, perquè vas a aquests llocs i descobreixes pues això, noves músiques, i el Jean Giacomo va tornar encantat.
3: Wow.
1: Que bé. Doncs nosaltres el que volem descobrir ara aquí a l'estudi és com sona aquest projecte Maria Pasqual and the Kind of Gypsies. Què ens heu preparat?
2: Pues, hem pensat interpretar-vos un dels estàndards típics dels anys 30, que es toca moltíssim en el gènere, que es diu Honeysuckle Rose, una composició de Fats Waller, i pues, amb l'arranjament nostre.
3: Exacto.
1: Fantàstic. Doncs, si voleu, ja us podeu col·locar als vostres llocs per fer-nos ara aquesta actuació. Recordem, amb Maria Pasqual, Gian Giacomo Rosso i Quim Martínez. Avui els tenim en directe. Doncs, quan vulgueu.

0: Honeysuckle Rose.
1: Els acabeu de sentir aquesta versió del Honeysuckle Rose. Són Maria Pasqual, Gian Giacomo Rosso i Quim Martínez, representació d'aquest projecte amb The Kind of Gypsies, sobre el qual doncs, estarem atents als concerts que vinguin. Gràcies per haver-nos acompanyat.
2: A vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies.
3: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
3: Linka. Linka. A Catalunya Música. Catalunya.

0: Assaig general. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, a Catalunya Música.
1: Doncs ara mateix falten menys de 5 minuts per 6:45. Seguim endavant amb el primer reportatge del programa d'avui. Tal com hem anunciat en el sumari, ho fem amb música de Robert Gerhard per presentar-vos les activitats de la primera edició de la Biennal, que porta el nom del compositor i que començarà d'aquí a molt pocs dies, a finals de mes.

0: D'aquí a poques setmanes, l'últim dia del mes de setembre, arrencarà a Barcelona i a Valls una nova iniciativa cridada a fer-se un lloc en la programació musical de casa nostra, la Biennal Robert Gerhard. El projecte, impulsat per la Fundació Robert Gerhard i l'Auditori, amb la col·laboració del Museu de la Música, l'ESMUC i els Amics de la Música de Valls, se celebrarà cada 2 anys amb una durada de 2 mesos i pretén apropar la música d'avantguarda a tots els públics i reivindicar el llegat i la vigència del compositor. El director de l'Auditori, Víctor Medem, valora la Biennal en aquests termes.
1: La Biennal vol ser una fita que d'alguna manera era necessària. Nosaltres sempre hem pensat que la figura de Robert Gerhard és una figura cabdal per la història de la música de Catalunya, per la seva vessant com a músic, com a compositor, però també per aquesta vessant d'humanista, de persona capaç de connectar el món, diguem-ne, de la música centreeuropea amb la música catalana. El seu activisme cultural, que també va provocar, doncs, que va estar implicat en moltíssimes creacions d'associacions, de moviments. La figura de Robert Gerhard ha tingut una presència important a l'Auditori des de la seva creació. Ha estat regular, però ha estat insuficient, també, cal dir-ho. Jo tinc molt clar que aquesta presència ha de ser reforçada.

0: Concerts destacats d'aquesta primera Biennal Robert Gerhard són el que farà l'ensemble Crossing Lines el 15 de novembre a l'Auditori, on es combinarà l'obra de Gerhard Libre amb altres dels compositors Ariadna Alsina, Rubens Askenar i Arnau Brix, o el recital de piano a càrrec de Miquel Villalba i Jordi Masó el 3 de novembre al Museu de la Música, on s'interpretaran versions de ballets com Ariel o Alegries. L'ESMUC hi col·laborarà amb un programa centrat en la producció de música electrònica de Gerhard. La Biennal també s'obrirà a altres disciplines i promourà l'anàlisi de la carrera de Gerhard en diàleg amb experts, en conferències i taules rodones, tal com explica Edmond Colomer, president de la Fundació Robert Gerhard.
1: Una cosa que per nosaltres és important, però tampoc inventem res, és que els concerts vagin precedits de presentacions, converses, sessions d'anàlisi en el cas que tinguem gent preparada per això, però anem encara una mica més enllà. En aquestes presentacions hi hem afegit algunes publicacions que tenen relació molt directa amb Gerhard. Una d'elles és una novel·la d'una de les novel·listes catalanes doncs ben reconegudes, que és Margarida Aritzeta, de Valls, precisament, sobre Gerhard i la seva dona, Gerhard i Poldi Fachtegger, que era la seva dona, que és el que Gerhard deia: per entendre la meva música i per entendre la nova música s'ha d'escoltar i escoltar. Jo hi afegiria que, a més d'escoltar, s'ha d'explicar una mica a vegades, perquè és molt difícil. Però és veritat, l'art en general també hi entrem a base de didàctica. Entre la nostra pròpia actitud i algú que ens ajudi, doncs ens hi fa entrar.

0: La Biennal Robert Gerhard d'enguany començarà i acabarà amb concerts de l'OBC. En l'acte d'inauguració, coincidint amb l'inici de la temporada de l'orquestra, se n'interpretarà el Concertino per cordes de 1929. I a la cloenda, al novembre, Edmond Colomer dirigirà la Sinfonia 4, Nova York, una de les obres culminants de Gerhard encarregada en el seu moment per la Filarmònica d'aquesta ciutat. Aquest concert de tancament, batejat sota el títol de Dos rostres, contraposarà Gerhard amb Richard Strauss.
1: Un projecte nou, encara que la novetat podríem dir que ja no existeix, ja no hi ha res nou, tot està inventat, però sí que una mirada diferent, el que entenem per difusió musical, doncs això sí que creiem que valia la pena. Gerhard representa moltes coses, representa evidentment la qualitat intrínseca d'un compositor, la qualitat d'un personatge en el que el pensament plana per damunt de qualsevol activitat que ell posa en marxa, la relació que ell té amb el món científic, amb el món de la literatura, amb el món de la pintura. Creiem, doncs, que Robert Gerhard havia de ser això, aquest eix central de difusió que, d'alguna manera, ha vingut no per competir, sinó per contribuir.
0: A tot el que hem exposat cal afegir-hi, entre d'altres, dues exposicions temporals que es podran veure al Palau de la Música i a la Biblioteca de Catalunya.

0: Doncs un cop més, la figura de Robert Gerhard ens ha acompanyat a través d'aquesta biennal. Ara passen 3 minuts i mig de 6:45. Seguim repassant l'actualitat.
1: Comencem situats a l'ESMUC, que acull des d'avui un dels congressos de música més importants d'Europa.
0: Es tracta d'Euromag 11, que reuneix a Barcelona i fins dijous més de 320 investigadors de 36 països per debatre sobre els reptes actuals de la teoria i l'anàlisi musical, com la digitalització, la intel·ligència artificial, les desigualtats socials i culturals, la migració o la crisi climàtica. La celebració a Barcelona pren el relleu del congrés celebrat a Moscou l'any 2021 i forma part del 25è aniversari de l'Escola Superior de Música de Catalunya.
1: El Festival de Cinema de Sant Sebastià i l'ESGAE creen un nou premi.
0: El nou guardó distingirà per primer cop la millor música original, el reconeixement pel qual competiran les partitures de les 17 pel·lícules de la secció oficial a concurs, forma part de la categoria d'altres premis oficials i es lliurarà a la gala de cloenda del certamen.
1: La Beat Band obre el cicle de cultura popular als Ateneus 2026.
0: Diumenge 13 de setembre, la Beat Band presentarà l'espectacle Els favorits de la Beat Band a la plaça Sant Pere de Barcelona com a inauguració del cicle sorgit de la col·laboració entre l'Ajuntament de la ciutat i la Federació d'Ateneus de Catalunya per apropar i difondre els ateneus i la cultura popular a tota la ciutadania. El concert inaugural de la Beat Band, programat diumenge a 12:45 del matí, inclourà clàssics moderns com Porgy and Bess de Gershwin i I Don't Mean a Thing de Duke Ellington, entre d'altres.
1: I una dotzena de municipis participen al circuit Tardor en Dansa.
0: Liderada per les dues associacions principals d'àmbit català centrades en aquesta disciplina artística, el circuit Tardor en Dansa respon a una de les 11 mesures del Pla d'Impuls de la Dansa 2023-2026, iniciativa del Departament de Cultura. Entre l'11 de setembre i el 25 d'octubre, l'itinerari inclourà 14 companyies que oferiran espectacles de carrer i de sala, als quals se sumaran accions formatives i de creació. I la dansa i moltes altres disciplines forma part d'aquest cabaret d'arrel que ara us expliquem.

0: Demà passat, el Teatre Municipal de Girona acollirà l'espectacle Cabaret d'Arrel de la companyia Cascai Teatre i la cobla Flama de Farners, que posa en valor la cultura d'arrel amb una proposta escènica que combina música, dansa, circ, poesia i arts visuals. Aquí el plantejament és reinterpretar el llegat tradicional des d'una mirada actual, com ens explica Xavi Molina, director musical de l'espectacle i col·laborador habitual en els muntatges de la companyia.
1: Plasmar una idea que teníem al cap, que era la de fer un cabaret on se reuneix diferents disciplines artístiques, totes sota o sobre un paraigües de música, no? I en aquest cas, com era una idea de fer cultura catalana, vam fer-ho tots a partir de música, de contingut i, a més a més, d'interpretació amb música d'arrel. Per això es diu Cabaret d'Arrel. Hi ha una cobla en l'escenari, que és la Flama de Farners, més altres reforços musicals, com són timbalers, gralles, hi ha un percussionista, hi ha veu, i tot això dona, diguéssim, el coixí ideal amb la música per tota una sèrie d'artistes que fan tota mena de disciplines en l'escenari.

0: El relat de l'espectacle Cabaret d'Arrel gira al voltant de tres ítems principals. Un és el territori, amb la dualitat de la costa i la muntanya, a més de la plana o l'interior, i un altre, la cultura. I per això al cabaret hi trobem tant elements de balls tradicionals com la deconstrucció d'una sardana amb elements acrobàtics. El tercer, el treball.
1: Diguéssim que també fem alguna al·legoria, alguna referència als treballs tradicionals que s'han fet aquí a Catalunya durant molts i molts anys, i adaptem alguna peça musical amb algun so d'eines del camp, amb algun estri, i s'aprofiten textos de poetes catalans que fan referència a tasques tradicionals del camp o d'altres oficis del territori català.

0: El titellaire Carles Canyelles, l'esbart Joaquim Ruïra de Blanes o la narradora Rosa Pou són noms que formen part de l'equip artístic del Cabaret d'Arrel, un muntatge que segueix amb una constant. En totes les produccions de Cascai Teatre, el plus vivencial que la música en directe aporta a l'espectacle està garantit. En aquest cas, la cobla i resta de músics interpreten tant peces del llegat popular com temes compostos expressament per l'ocasió.
1: Llavors la idea era que féssim la música a mida, com una espècie de banda sonora per a cada número, i per això hi ha transicions entre número i número, hi ha narració de textos de poetes catalans pel mig, etc. Llavors, el que no podíem fer era agafar peces sueltes i col·locar-les de qualsevol manera. A l'hora de fer els arranjaments, quan vaig començar a fer tota l'adaptació dels temes, per mi l'important era la melodia, agafar melodies conegudes com som la Balanguera o el Vestida de nit o la Moixaranga d'Algemesí, que són temes populars, però donar-los una pàtina actual i a mida de l'espectacle. Llavors, els tempos, les textures i la instrumentació pot canviar a cada número completament.
0: I així, Cabaret d'Arrel, que Cascai Teatre ha desenvolupat amb el suport de la Diputació de Girona, se suma a la llarga trajectòria de la companyia fundada el 1999 per Marcel Tomàs i Susana Lloret. Al llarg dels anys, els espectacles de temàtica musical han anat creixent i en són exemple els Colors de Duke Ellington o l'Orquestra Impossible. L'altre element imprescindible de la fórmula del projecte és l'humor, que tampoc falta en l'espectacle que ens ocupa. Tot plegat amb una originalitat que els ha valgut reconeixements com un premi BBVA o un premi Coupe de Foudre de les Estival, entre altres fites. El Grec, Fira Tàrrega, el Festival d'Avinyó o el Temporada Alta de Girona són alguns dels esdeveniments que han programat la companyia.

0: Amb aquest espectacle de la companyia Cascai Teatre, amb aquest cabaret d'arrel, hem avançat fins ara, ens anem acostant a 3:15, falten 2 minuts, i els últims minuts del programa d'avui, tal com hem anunciat en el sumari, els passarem en companyia de dos representants de la Plataforma per l'Educació Musical, són Joan Josep Font i Sònia Merenciano, que ja ens acompanyen a l'estudi. De seguida els saludem.
1: Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Ho dèiem en el sumari, aquesta setmana comença el curs escolar i sembla un moment molt oportú per parlar-vos d'això que ens arribava a la redacció, de fet, a final del mes de juliol, i és que la Plataforma per l'Educació Musical havia presentat al Departament d'Educació una proposta per reformar el currículum d'educació musical a Catalunya. I és per això que, com dèiem, hem convidat en Joan Josep Font, president, i la Sònia Merenciano, tresorera d'aquesta plataforma. Bona tarda.
1: Hola, bona,
2: hola,
1: tarda.
2: Bona tarda.
0: Benvinguts.
2: Gràcies.
0: I no sé si és el millor moment del curs també per a vosaltres, perquè suposo que a part sou professors de música, no? I deveu, aquesta deu ser una setmana intensa, també, per dir-ho.
1: Sí, sí. A més, demà hi ha una vaga convocada, llavors sí, tenim l'agenda plena. Però bé, sempre és un bon moment per venir a defensar la música.
2: Sí.
0: Doncs començarem fent una mica de recapitulació o mirada enrere, si ens ho permeteu, abans d'aquesta darrera informació que ens fèieu arribar arran de la proposta concreta, doncs per presentar quin és el motiu de ser de la plataforma, no? Fa 4 anys ja que esteu lluitant.
2: Exacte.
0: Per
2: sí, sí.
0: Resoldre una situació que és el primer que hauríem de descriure, no?
2: Sí.
0: Que és el que no rutlla en la presència de la música a l'educació primària i secundària.
2: Sí, doncs tot surt de la nova llei d'educació del 2020, que la Generalitat de Catalunya, com a autonomia que té, desplega en un decret, i dintre d'aquest decret és on trobem que l'esplegament d'aquesta llei no és l'adequada, ja que la música, doncs, perd terreny, importància i valor, perquè passa d'haver-hi a l'anterior llei educació musical i dansa per una banda i plàstica i visual per una altra, a afegir dos blocs més, que és arts escèniques i performatives i audiovisuals. A més, amb el tema de que treuen hores lectives amb aquesta àrea.
0: Exacte. Per tant, més continguts en menys hores, això per començar.
2: Exacte, això per començar.
0: I després compartida la música amb altres disciplines artístiques, que no
2: sí.
0: És perquè siguem millors els de la música,
2: exacte.
0: Però...
2: Compartida l'avaluació, ha de fer mitjana amb àrees molt diferents, molt distants entre elles, tot i que és artística, de manera que la música queda molt diluïda i els especialistes de música quedem com, bueno, en un paper que no sabem ben bé quin és.
0: Exacte,
2: perquè preocupats.
0: Com en tants altres àmbits de la vida, diríem, hi ha una llei...
2: Estatal?
0: No sé si estatal,
2: sí, estatal,
0: que després, com has dit, la Generalitat desenvolupa.
2: Exacte. Però autonomia, sí.
0: Però desenvolupar-la tampoc, diríem, no concreta ni soluciona els problemes, no? I aleshores, per sota d'aquí, hi ha la tasca ja directament de cada centre
2: sí.
0: Per resoldre aquestes situacions?
2: Sí, cada centre actua, de fet, ho ha de fer, de manera que pensi adient, perquè amb la càrrega lectiva que proposen no és viable fer els 4 blocs com a tal. Si dividim les hores que els donen, dius, no pot ser. Llavors, la música com a àrea que teníem fins ara o com a assignatura important per l'educació dels infants i adolescents passa a un pla, vamos, segon, no tercer, quart, no sabem en quin pla.
1: Sí, queda molt diluïda, perquè, evidentment, a nosaltres ens sembla bé que entre dins del currículum escolar les arts escèniques, a tothom li sembla bé, però el que no podem fer és amb la mateixa càrrega lectiva, quan abans es feien 2 coses, ara fer 4. Això no s'entén.
0: I diríeu, per tant, i ara de seguida passem a les mesures concretes, que ara mateix depèn molt del centre on estudiï cada alumne, pot rebre una formació musical de qualitat
2: totalment,
0: molt diversa?
2: Totalment.
1: Sí, i això és el que a nosaltres més ens preocupa, perquè al final l'escola està per a intentar a retallar les desigualtats socials que hi ha. I depèn com es desenvolupa aquest currículum, se poden amplificar, no? Hi ha escoles que tenen projectes molt xulos i que les donen molta importància a la música, però hi ha altres escoles que estan fent 3/4 d'hora, que no tenen aula de música, que evidentment no tenen el material necessari, escoles i instituts. I clar, això és el que nosaltres pensem que no pot ser, no pot dependre de cada centre.
3: Ara anava a preguntar, que no sé si és tot un altre tema, quin paper en general juguen el que són les famílies o les AMPAs? És a dir, quina... com us recolzen, no? M'imagino que deu dependre de l'escola, del barri, de la localitat, però quines sensacions teniu? Perquè això també és important, no?
1: Nosaltres,
3: en la lluita, diguéssim.
1: Quan vam fer el manifest, em van fer difusió a nivell individual, això te parlo del 2022. Vam recollir 5.000 signatures i després van recollir signatures també de centres educatius, d'AFAs. Jo no he trobat ninguna família que em digui que no vol que el seu fill faci música a l'escola. Uh-huh. De fet, si analitzem les dades, cada vegada hi ha més famílies que pensen que els seus fills i filles facin música i ja gasten els diners per fer-ho fora de l'escola.
3: Exacte.
1: Però el que nosaltres volem és que tothom tingui dret, independentment del seu nivell socioeconòmic, a tenir un mínim d'educació musical de qualitat. Uh-huh. I això ha d'estar garantit dins del currículum.
0: Per tot això, anem a la proposta concreta vostra, que és el que heu plantejat i el que ara heu de defensar. Vaig directament a les conclusions d'aquest document, que són tres punts, tres propostes que feu, que una és recuperar l'àrea d'educació musical i dansa a l'educació primària. Garantir una assignació horària mínima de 315 hores d'educació musical i dansa a l'etapa primària, que això equivaldria
2: a
0: una
2: hora
0: i
2: mitja a la setmana.
0: Exacte.
2: És més música fàcil i dansa, que també és música i dansa.
0: I tercera, garantir una assignació horària mínima de 210 hores de música a l'educació secundària obligatòria. Això serien 2 hores setmanals.
2: Així seria que primer, segon, tercer tingués música, que ara és optativa.
1: Ara és obligatòria primer, segon.
2: En tercer és optativa, i quart també.
1: Hi ha centres que ofereixen l'optativa tercer i hi ha centres que a quart, però en un dels dos cursos.
2: Clar.
1: Llavors el que passa és que si tu no ofereixes l'optativa tercer, n'hi ha molts alumnes, ens expliquen els companys de secundària, que a quart ja s'han desconnectat.
2: Clar.
1: I aleshores nosaltres demanem que es faci obligatòria primer, segon i tercer i que es mantingui l'optativa de quart.
2: Exacte.
0: Aquesta és la proposta que està ja sobre la taula del departament.
1: Sí.
0: Crec que teniu una reunió agendada, això no sé si és molt recent.
1: El dia 22 tenim una reunió amb el subdirector general de currículum. No sabem si assistirà la directora general, però bueno, tenim una reunió per parlar d'això. I la nostra proposta és una proposta que no ens hem tornat bojos, som molt realistes. És a dir, nosaltres estem demanant que l'àrea de música sigui pròpia a primària. Perquè tothom ho entengui, perquè nosaltres ho tenim molt clar, però tu imagina't que algú dels que fan el currículum d'educació digués, pues mira, català i castellà, com que són dues llengües romàniques, pues no, farem un àrea i farem la nota mitjana. A tothom li sonaria raro, no? Però imagina que diguessin, no, ara també farem anglès i aranès. A tothom li semblaria bé. Però suposa que donareu més hores per fer-ho. No, amb les mateixes. I a més fer-ho nota mitjana. I això és el que nosaltres estem demanant, que volem una àrea de música per poder donar-li el valor que es mereix, per poder aprofitar el potencial educatiu i per això és important que també vagi acompanyat d'una assignació horària mínima.
2: I simplement afegir que això només és una cosa de voluntat política. No calen més diners.
0: Aquí anava
2: ara. Ni cal més dotació de res. Simplement és reorganitzar la nomenclatura del currículum.
0: O sigui, no cal acompanyar comunitats... la proposta de recursos, perquè amb els mateixos que hi ha i els perfils,
2: altres comunitats docents... han reorganitzat d'aquesta manera que Educació Musical i Dansa té dintre arts escèniques, que ja és una arts escènica, desenvolupa les arts escèniques, i Visual i Plàstica té dintre les audiovisuals, que té molt sentit a nivell de visual i plàstica.
1: Clar.
2: I de creació artística d'aquesta vessant. És a dir, que és reorganització del currículum i donar el seu valor i l'avaluació diferenciada.
1: Mm-hmm. Clar.
2: Perquè l'especialista de música es pugui dedicar a fer educació musical i dansa com cal.
1: Sí, és una organització més coherent. I a més, no calen més recursos perquè posar una hora i mitja de música a la setmana, estem dient una hora i mitja, que no és tant.
2: Se pot fer, el mínim.
1: Claro, se pot fer amb els especialistes que hi ha a les escoles.
0: Mm-hmm. Parlaves, Sònia, de voluntat política. Clar, tota l'estona al darrere d'això... I més si porteu 4 anys lluitant, suposo que n'heu vist de tots colors, mai més ben dit, polítics, no? Perquè també l'alternança és molt ràpida. Mm. Aleshores, en quina mesura el que es pugui, suposant que tingueu èxit i que us acceptin la proposta i que l'implementin, tant de bo, això en quina mesura depèn d'aquests canvis que pugui haver després de color polític, perquè, com sabem, cada ministre i conseller que arriba al càrrec vol canviar les coses.
2: Esperem que es mantingui, perquè una llei s'ha de portar a terme i depèn dels decrets. Si el polític que està ara al capdavant decideix i trien i fan una votació i decideixen canviar el decret, fan un decret nou i aquest decret s'ha de portar a terme. Fins que algú altre vingui i porti una altra llei, que això també és un altre tema. Això ja seria parlar, i obrir un altre meló, de parlar de les lleis d'educació cada vegada que canvia un partit polític, una llei d'educació nova. I els docents estem aquí fent mans i mànigues per canvis nous, ara això, ara allò, i és com una mica un batiburri. Un batiburri, bueno, impressionant, ho sabeu, no? Suposo que sempre estem queixant, però perquè és que es tot va tot a un ritme extraordinàriament ràpid. Doncs això depèn simplement de que es faci aquest decret, que és paperassa o burocràcia o el que vulgueu dir, i que es porta a terme com a decret que és.
0: Més enllà d'això, suposo que la voluntat, evidentment, és que, o partiu que considereu que la música forma part de la cultura general que ha de tenir un jove quan surt de la formació secundària.
2: Bueno, més aviat que cultura és la formació personal que rep la persona, el que implica neuronalment, físicament, socialment, emocionalment. Una cosa és culturalment, si és una part, però a primària, per exemple, és brutal l'aportació que fa la música als infants, a nivell de tots tipus.
0: Ho deia perquè, evidentment, se suposa que si hi ha més infants que tenen accés a la música i a conèixer-la millor, hi ha més possibilitats que es despertin vocacions i després acabin dedicant-s'hi professionalment.
2: Exacte,
0: no?
2: Exacte.
1: Cada vegada se parla més dels beneficis de la música en l'educació, que jo crec que nosaltres no som els especialistes per parlar d'això. N'hi ha companys com el Marc Serra Griera, que és company de l'ABEM, que us en podria parlar molt, molt bé.
2: O Jordi Llauset, que parla molt de la neurociència, té llibres.
0: Sí,
2: pues,
0: sí.
2: Aquesta persona és molt adient per explicar tot això, ben explicat.
1: Però, a més, nosaltres tenim el punt de vista de des de l'aula, no? Del que passa. Nosaltres ho veiem, no cal que ens hi digui que en vingui un expert de fora a dir-nos. Nosaltres veiem que t'arriba una nena d'Ucraïna que no sap parlar ni català ni castellà, però que el primer dia, com estem fent percussió corporal, ella participa com tothom. O que toca l'ukelele, o que fem una dansa. I fins i tot veiem que si tenim la sort de tenir aula d'acollida a l'escola, després la motivació per aprendre les cançons li ajuda moltíssim a aprendre el català. I aleshores, clar, això realment la gent no és conscient, perquè és normal, nosaltres ho veiem cada dia i ho hem viscut també nosaltres. Nosaltres sabem que tots els anys d'estudiar música ens han aportat moltes coses, i en una societat en què cada vegada costa més esforçar-se, costa més la concentració, costa més l'empatia, el treball en equip, el cooperar, el sacrificar-se per algo que valgui la pena, jo crec que nosaltres, d'una manera molt amena i molt entretinguda, aquests nanos estan treballant això.
0: Ens queden un parell de minuts. No sé si hi ha alguna cosa important que vulgueu dir que ens hagi passat per alt encara. Si no, us preguntaria aquí què espereu que passi, evidentment, a partir de la reunió del dia 22, em sembla que heu dit. Quin podria ser el millor calendari possible per posar-nos en el millor escenari?
2: No sé, calendari...
1: El millor calendari és que es fes un grup de treball per abordar aquest tema i tirar-lo endavant. Nosaltres t'he de dir que la primera vegada que ens van reunir amb el departament va ser el 2022, amb la llei acabada d'aprovar, no, 2023, principi. I va ser, no sé si heu vist mai un partit de frontó, doncs va ser això. És a dir, ninguna de les nostres propostes els semblava bé, tot era donar-nos voltes. Les últimes vegades això ha canviat. I, de fet, obertament ens han dit que això que demaneu és molt raonable. El que passa és que potser no és el moment. I ara, això ja fa un parell d'anys, potser, o un any. Però ara jo crec, pensem que ja és el moment. S'ha de fer, perquè si no és una cosa que ningú posa sobre la taula. Ara estem reivindicant moltes millores, però fins i tot quan posen el tema curricular, d'això no se'n recorda ningú.
2: No.
1: I per això estem nosaltres.
0: Hem d'explicar als oients, perquè no ho veuen, que heu vingut a la ràdio amb la samarreta groga de la Plataforma per l'Educació Musical. Eh?
2: Som la PEM, Plataforma per l'Educació Musical. Defensem la música.
0: Això vol dir que no és la primera vegada que heu sortit al carrer amb aquestes samarretes.
2: A les manis, la gent ens ha vist, molta gent ens ha vist. Hem fet una bandereta de música, hem anat tocant, fent gresca. No només per fer gresca, passar-ho bé, que també, sinó per visibilitzar les nostres reivindicacions i la nostra situació.
1: Sí, podem reivindicar i passar-s'ho bé. I nosaltres som una associació d'activistes per l'educació musical, que això és important.
0: I tant. Doncs ho hem de deixar aquí, però esperem que la propera vegada que parlem doncs pugui ser per comentar ja la implementació d'aquesta proposta per la modificació del currículum d'educació musical a l'educació bàsica que formula la Plataforma per l'Educació Musical. Doncs Joan Josep Font i Sònia Merenciano, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies. Encantat.
1: Sort.
2: Gràcies.
4: Assaig general.
0: I ens queda un minutet per avançar els continguts de demà dimarts. Entre d'altres, tornarem a parlar de joves i música perquè farem un comentari de la propera temporada de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona.
3: I farem un repàs de la farcida programació musical per les festes de la Mercè, que és molt àmplia i diversa, i que capitaneja com a últim any com a directora artística la programadora Gisela Saiz.
0: I més continguts, esclar, que us presentarem en el sumari de les 6 d'aquí a Catalunya Música. Us esperarem Muriel Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
3: Fins demà.

0: més enllà dels compositors centreeuropeus. Perifèries musicals amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

El rossinyol, que arriba del sud, sempre aparellat, necessita tres coses bàsiques. Primer, una mica d'aigua, molt poca, però la suficient. Després, un hort per menjar. De botànica espessa, és un ocell que sempre s'amaga, però que, malgrat de ser un animal tan petit, flac i de nerit, és inimaginable en un lloc estèril. L'hort ha de ser abundant de cucs de terra, que devora a cremadent i amb una gana desorbitada. I després necessita que en el rodal hi hagi algun cirerer, si és possible, en el mateix hort. El cirerer és l'arbre del rossinyol i, sobre les cireres, hi projecta el bec amb una força extraordinària. La migració dels rossinyols cap al nord es produeix planejada amb la fructificació dels cirerers. Puja cap a l'Europa boreal a mesura que el clima permet la florida i la fructificació dels cirerers. La vida de l'arbre i la de l'ocell són paral·leles. Quan les cireres en la seva ascensió s'acaben, retrocedeix ràpidament cap als terrenys més primaverals. He sentit cantar el rossinyol a Berlín i al nord d'Alemanya. Ara, el lloc on he sentit cantar més ha estat a Ceret, el Rosselló, que és el lloc que produeix les primeres i més saboroses cireres de França i on l'aigua és molt abundant. Josep Pla. Es tracta d'un text que ell va escriure l'any 1963, titulat El rossinyol que arriba del sud, sempre aparellat, i que està inclòs en el llibre Les Hores, que l'escriptor de Palafrugell va escriure l'any 1971. I de fons és música de Frederic Mompou. És la seva cançó i dansa número 9, escrita l'any 48. I el que va fer aquí Mompou és recuperar una de les melodies populars catalanes més conegudes, Rossinyol, que va a França, i la va transformar amb el seu llenguatge íntim, dedicat al piano, tot i que en aquesta versió és per a guitarra. Peter Flechter. Què? Preparats? Doncs vinga, que ens enlairem com el rossinyol per aquest inabastable univers musical i poètic a fer volar la imaginació. Perquè comença el Gran Tour. Benvinguts. Benvinguts.

0: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
1: I aquesta ara és una música, el segon trajecte el fem ara amb aquesta música, que és molt representativa del romanticisme vienès. Mireu, la va escriure en Robert Fuchs, un compositor i professor austríac. Ell va ser professor de composició al Conservatori de Viena, professor, entre d'altres, de Gustav Mahler, de Hugo Wolf i d'Alexander Zemlinsky. Doncs bé, aquesta serenata diu molt de la seva música, diu molt d'aquell romanticisme tardà vienès. La serenata és un gènere musical que ve del segle XVIII i que durant el romanticisme es va continuar utilitzant. Normalment és una obra per a petit conjunt d'instruments, lleugera, amable, però no significa necessàriament que sigui música simple. I en el cas de Fuchs, aquesta primera serenata està molt influenciada per l'estètica de Johannes Brahms. La va escriure l'any 1874. I el que pretenia el músic no era revolucionar la música, sinó perfeccionar una tradició. És a dir, una música que el resultat és elegant, equilibrada, melòdica i molt ben construïda.

Doncs així s'acaba. Aquest era el quart moviment, con molto espressione, dels cinc que conformen la serenada número 1 en re major, l'opus 9. N'hem sentit quatre dels cinc que conformen aquesta obra. Una obra escrita per Robert Fuchs l'any 1874, quan tenia 27 anys, del compositor austríac del període romàntic. Romàntic tardà, podríem dir. Ell va morir l'any 1927. Bé, ho sentíem en la versió de l'Orquestra de Cambra de Colònia sota la batuta de Christian Ludwig.

Som ara a Leipzig, l'any 1725, que és quan Johann Sebastian Bach, que feia 2 anys que s'havia establert en aquesta ciutat, va escriure aquesta cantata. Al llarg de la seva vida en va escriure més de 300. Se n'han

Doncs sentíem un dels corals i l'ària que conformen aquesta cantata de Johann Sebastian Bach, número de catàleg 127, Senyor Jesucrist, veritable home i Déu. I ho sentíem en la versió del cor i del conjunt instrumental Bach Collegium del Japó, sota la batuta de Masaki Suzuki. L'argument, doncs, va d'un grup d'arqueòlegs que viatja a Egipte amb la intenció de trobar un important sarcòfag enterrat a la Vall dels Reis. I a partir d'aquí, doncs, demana, comença la història, arranca la història d'aquesta pel·lícula de l'any 1954, pel·lícula nord-americana que va dirigir Robert Pirosh, La Vall dels Reis. Doncs bé, la música li va encarregant el reconegut músic hongarès Miklos Rotza. I el resultat, doncs, és una música amb melodies de caràcter àrab, cordes, pizzicato i l'ús de la flauta solista per evocar el misteri del desert i les excavacions a Egipte.

0: El Gran Tour, un viatge per la història de la música.
1: Aquest paio, aquest element del que parla la cançó, es diu Mackie. És un criminal, és un assassí, presentat, a més, com un home elegant, però molt perillós. Li diuen Mackie el Navalla, i la cançó explica de manera irònica els seus crims i la seva vida entre criminals. La lletra la va escriure Bertolt Brecht, la música Kurt Weill, i es tracta d'una cançó que pertany al musical alemany L'òpera de Tres Rals. Ara, qui ens ho explica, qui ens ho canta, és ella, Ella Fitzgerald.

I seguim a la sintonia de Catalunya Música. I amb aquesta música que estem sentint de fons, el que us proposo és que fem aquí la parada. Avui és dilluns, és el dia que m'agrada que anem plegats a un destí concret. Doncs el destí d'avui és una visió a les muntanyes de Noruega. Aquest és el títol en anglès d'una obra que va escriure el compositor noruec Ole Bull. El títol en noruec ni m'atreveixo a pronunciar-lo, però bé, traduït a l'anglès és aquest. Una visió de les muntanyes, una obra per a violí i orquestra que el compositor va escriure quan tenia 38 anys. Es tracta d'un viatge musical per la Noruega muntanyosa, on el compositor el que fa és barrejar melodies tradicionals, danses, sons que evoquen la natura amb un violí molt virtuós. Ell, recordem que era compositor i era violinista. I el resultat de tot plegat és aquesta obra que ja estem sentint. Si us sembla, farem una mica d'història o recolem una mica en el temps per saber qui és aquest compositor, aquest Ole Bull, que s'escriu Ole Bull. Un compositor, un músic noruec, ell va néixer l'any 1810, va morir als 70 anys, un dels músics d'aquella terra més importants del segle XIX, i aquesta és probablement una de les seves obres més representatives. Ell havia nascut a Bergen, a Noruega, i va ser, com us deia, sobretot un violinista virtuós i compositor. I va aconseguir una gran fama internacional. I, a més, se'l relacionaria aviat amb el virtuosisme violinístic del segle XIX. Però ell, i això és curiós de remarcar, no volia ser simplement un virtuós del violí. Estava molt interessat, fixeu-vos, per la cultura, la història i la música popular noruega de la seva terra en una època que creixia el sentiment nacional noruec. I ell va intentar demostrar que Noruega tenia una identitat musical pròpia. I per entendre aquesta obra que estem sentint, és important saber com era la música en aquell país durant la primera meitat del segle XIX. Perquè en aquella època, doncs, aquest país estava vivint un moment de reivindicació de la seva identitat nacional. Clar, és un moment que sorgeixen els nacionalismes. I políticament havia estat unida a Dinamarca fins l'any 1814 i després va entrar en una unió amb Suècia. Per això molts artistes buscaven elements que fossin propis de la cultura noruega. I això musicalment es va notar, perquè la música tradicional per a ell i per a altres músics va tenir molta importància. Mireu, a les zones rurals hi havia una forta tradició de música oral. Es tocaven melodies per a danses, celebracions, activitats de la vida quotidiana. Un instrument molt característic era un tipus de violí tradicional suec. I les danses populars també eren molt ritmes i accents diferents de la música, de la tradició acadèmica europea, i els compositors i compositores començaven a incorporar aquests ritmes i melodies a les seves obres. Durant el romanticisme hi havia un gran interès, a més, per les cançons i melodies tradicionals, i això, a Noruega, això va contribuir a recuperar i conservar música que s'havia transmès oralment durant generacions. És a dir, es començava a recopilar melodies populars. Els compositors també van començar a pensar: podem fer música de concert que soni a Noruega? I això significava utilitzar melodies tradicionals, ritmes de danses, escales i ornaments populars adaptats a obres per a concert. I és aquí on Ole Bull és especialment important, perquè ell va aportar elements de la música tradicional noruega al món del concert i el virtuosisme violinístic. I tornant a la seva obra, aquesta una visió de la muntanya, o una visita també es podria traduir com una visita a la muntanya, és a dir, una visita a les pastures o a les cabanes de muntanya on tradicionalment ramaders passaven l'estiu. Doncs aquesta obra no és una peça convencional amb una melodia desenvolupada de principi a fi, és més aviat una fantasia o un popurrí de combinació de diferents materials. I el resultat, doncs, és aquesta música que estem sentint.

Doncs així s'acaba aquesta obra, aquesta Una visita a la muntanya o Visió d'una muntanya. Una obra que va escriure el compositor noruec quan tenia 37 anys, Ole Bull, i que nosaltres sentíem en la versió. En la versió d'Arve Tellefsen, el violí, amb l'Orquestra Simfònica de Trondheim, que dirigia Yvind Oatland. I avui, com a souvenir, Leif Ove Andsnes. Sí, és un pianista noruec i té a veure amb la parada d'avui, perquè si Ole Bull va mirar aquest compositor cap a les muntanyes, cap a les melodies populars i cap a la música que formava part de la vida quotidiana d'aquell país, més d'un segle i mig després, aquesta identitat musical continua viva en diferents intèrprets, en aquest cas, en aquest pianista. I potser aquesta seria la millor manera d'entendre que la música d'aquell país, també és una música que mira el futur sense oblidar mai d'on ve. Perquè ell ha fet una cosa, és un dels pianistes més reconeguts internacionalment i no ha oblidat mai els músics del seu país. I té una carrera molt vinculada amb un altre compositor d'aquella terra, Edvard Grieg, precisament un dels grans compositors. Bé, i ell, Andsnes, el que fa és no oblidar el passat. Ha nascut l'any 1970, especialitzat en música clàssica i, com us deia, reconegut per la música també que interpreta amb la petja del seu país. I de fons és música d'Edvard Grieg, que són les seves remembrances, la peça número 7 del seu llibre número 10 de l'Opus 71 del compositor noruec. I així, estimats i estimades, tanquem el cercle. Mirem cap a les muntanyes, cap a les melodies populars i també mirem cap al futur. I ho deixem aquí, estimats i estimades, i tornem demà, com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour. Us ha fet companyia, que us parla Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: Obrir aquesta classe d'improvisació per mi ha estat revelador perquè alumnes que potser no els hi veies un gran futur musical han esdevingut grans revelacions perquè és donar-los un espai per respirar, per no imposar res. Tot és vàlid. L'únic que demanes és que la manera d'expressar-se ho facin amb el màxim rigor. Dono molta importància a com es comença una improvisació i com s'acaba.
2: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Imma Santacreu, pianista i docent.

Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: I hola a tothom, què tal, com estan els ànims? Nosaltres en setmana, com probablement molts dels que ara ens podeu estar escoltant, ho fem xino-xano amb la previsió d'unes tempestes que ja comencen a treure's cap a ro. Són a la vista, jo diria que hi haurà una refrescada del 6. Després, a sobre, alerta, perquè poder baixarà massa i tot, sí, home. I una dada també interessant. Aquest és el programa 90, tal com sona. 90, fixa't com sona. I el Capità Esrea us dona la benvinguda a bord. Nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils, un full de ruta de sabor intens, concentrat, vitamínic, delicat i neutre, en profunditat. Vaja, com una esqueixada de bacallà. Sí, apetitós al gust i a la vista. Sortirem de Xangai, anirem via Melbourne, d'allà cap a Jakarta, Indonèsia, saltarem via Índic cap a... via Pacífic, vull dir, cap a Mèxic, Ciutat de Mèxic, anirem després a Tryon, Carolina del Nord, saltarem a Staten Island, a Nova York, d'allà a Toronto, de Toronto a Edimburg, Escòcia, baixarem cap a Kent, Anglaterra, Ube, per dir-ho més ben dit, França, fins a Noruega, a prop de Tromsø, i allà acabarem. I la cirereta avui amb David Abraham Jan, director artístic de la segona edició del Festival de Sant Pau. Seran 6 concerts entre el 15 i el 23 de setembre al recinte modernista de Sant Pau i al Petit Palau de la Música Catalana. Fem-ho?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I quina és aquella enganxosa que us persegueix darrerament o que fa molts anys us va perseguir i no heu oblidat aquella tensió? Aquella tensió que es pot dir bona, a vegades, doncs, no tan bona. Mira, i posa cullerada la Carme de Tremp.
3: Tarang, tarang, tarang, tarang, tarang. Tarang, tarang, tarang, tarang, tarang. Tararam. Tararam. Tararam. Tararam.
2: Carme, Carme, Carme. Sí, sí, sí, eh? Que bé, que bé. Ens ha agradat molt. Feu-nos arribar a la vostra enganxosa. A quin telèfon algú està demanant? És molt simple, el 607-470-305. Però què? Hem de cantar? No cal, musitar. Eh? Txaran, txaran. Musitar, això sí, ha de ser una peça que a vosaltres us marqués. Per cert, Carme, fa molt d'aquest enganxament amb la Pantera Rosa? En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, al comandament tècnic Diego Monroy.
4: Que tingueu un bon viatge.
2: I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
5: Com estem?
2: Bé, a punt d'escoltar, què et va cridar l'atenció al darrer programa?
5: Sí, però abans, deixa'm fer una mica de balanç, no?, de la primera setmana, perquè just en parlàvem fora de micros fa una estona, no?, que, ostres, que hem començat bé, que estem contents amb aquesta primera setmana, i sobretot gràcies als oients compromesos fidels que ja ens venien de la temporada anterior, també hem tingut oients nous que ens fan agafar forces també per fer una temporada brutal.
2: M'agrada que diguis això perquè a final de mes sortejarem en tota la gent que ha participat la invitació a passar amb nosaltres un directe.
5: A venir aquí en directe, que ja ho vam fer dues vegades la temporada anterior i va anar molt bé, no? Sí. Molt contents van quedar tots.
2: Doncs dit això,
5: què el ressò de l'últim programa? Doncs precisament volia fer una mica d'honor als oients, ara ho deia, perquè per mi el ressò del programa de dijous és la reacció en cadena que vam tenir Dani, després d'escoltar la música enganxosa de la Rosa, ens demanava ajuda per descobrir quina era una melodia que tenia des de feia anys al cap, una cançó infantil que cantava i que no sabia ben bé com es titulava. I era aquesta, ens deia això.
6: Amb el seu tiqui-tiqui-tac, es veu bé que està espantat, tic-tac. Però no recordo res més de la cançó. A veure si algú em pot ajudar.
5: I de seguida vam començar a rebre whatsapps, per exemple el de l'Alada, que ens deia que es tractava del cànon del rellotge de Francesc Vila, i fins i tot ens adjuntava una partitura. I més tard ens va trucar la Montserrat de Mataró, que gràcies a la Rosa va desbloquejar un record.
7: Jo l'havia cantat amb el cor de cambra, i la cantàvem. Jo tinc un rellotge nou, que amb la humitat es para. Però m'ha fet tanta il·lusió tornar-lo a sentir.
5: La màgia de la ràdio, ves?
0: El ressò d'ahir. Anna Hernández.
2: Doncs vinga, que ja hi som. I ara arriben les misterioses. La número 1 fa així. Com m'agrada aquesta melodia. Hi ha algú que s'atreveixi a endevinar-la? 9-3-0-48-53-21. I podem tornar, Diego? Quin començar? 9-3-0-48-53-21. També teniu el 607-4-73-05 i el fixa't com sona@catmusica.cat.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
2: Mira, ara mateix som a Xangai, la ciutat més poblada de la Xina i la capital financera del país. Diuen que té el tren comercial més ràpid del món. Flota per sobre dels rails gràcies a un camp electromagnètic i assoleix velocitats de 430 km/h. Us imagineu? 430! Gix! Ja ets allà! És el Shanghai Maglev. I una curiositat, el pont dels nou revolts, que es veu que evita que els esperits malignes hi entrin. Segons la mitologia xinesa, aquests esperits només poden caminar en línia recta. A Xangai destaca la seva orquestra sinfònica i Li Jingmei, i aquest cadenat de l'amor. Fixa't com sona.

0: No em digueu que no és una música encertada per entrar, per exemple, al jacuzzi. Amb aquest cadenat de l'amor, amb la veu de Li Jingmei, acompanyada de l'Orquestra Simfònica de Xangai, sota la batuta de Shen Xieyang, un dels directors d'orquestra més prestigiosos de la Xina contemporània. I una curiositat, la seu actual de l'orquestra és el Shanghai Symphony Hall, just a sobre d'una línia de metro en funcionament. I per evitar les vibracions, l'edifici sura. S'obre sobre unes 300 molles d'acer de gran resistència que l'aïllen completament del soroll exterior. I tal com us avançàvem ara fa uns vespres, el Teatre Català es desplaça a Xangai, on ara som, amb tres obres d'èxit de les companyies de Goll de Gom, Helena Tornero i La Mula, i sense tocar ni una coma, del 18 al 20 de setembre, en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull. De Goll de Gom, l'aplaudit musical L'Alegria que passa.
1: Benvinguts a l'Arca del Talent. Però què vol dir tenir talent? Què vol dir tenir un to? De què serveix fer grans proeses si no saps ser prou honest? De què serveix fer grans promeses si no saps què ets capaç de fer? De què serveix tenir talent? De què serveix tenir talent? Si balles no cal que et trenquis cap dit!

0: has de fer.
1: És Àngels Gunyalons i de què serveix tenir talent? Del musical Alegria que passa, èxit de crítica i públic dels darrers anys i que ara afronta el repte de fer 4 funcions al Shanghai Culture Square, un teatre amb capacitat, atenció, per a 2.000 espectadors. La pregunta és com rebrà el públic xinès aquesta combinació de música, teatre i dansa que actualitza l'univers de Santiago Rusiñol íntegrament en català. Aquí l'Alegria que passa ha estat un dels títols més celebrats dels últims anys, amb un Àngels Gunyalons excepcional en el paper de l'alcalde i del clown. Àngels Gunyalons, benvinguda i enhorabona.
2: Moltes gràcies.
1: Escolta'm, ja esteu a punt de sortir, no?
2: A punt, sí. Sí, sí. Molt a punt. Anar a l'altra cara del món.
1: A les antípodes, que diuen. Per cert,
2: sí.
1: Què us fa més il·lusió? Portar l'Alegria que passa a Xangai o descobrir com la rep el públic xinès?
2: Home, a veure, jo crec que tot és un tot, saps? Estem expectants, nosaltres anirem a gaudir. Mira, el millor de tot és retrobar aquesta companyia tan maca i que resulta tot tan fàcil. Pensa que això feia 3 anys que no ho fèiem i ho hem tornat a aixecar en menys d'una setmana, amb prou feines. Però el cos i la ment té memòria i a mesura que vas avançant va ressorgint tot.
1: Clar.
2: I n'estem molt contentes, sí.
1: I entendrà un espectador xinès una obra tan arrelada a la nostra cultura?
2: Home, jo crec que del que parla és universal. Aleshores, jo penso que captaran perfectament el missatge i, a més, crec que l'essència de Rusiñol hi és, però, a més, ja l'ha afegit del fet que fem 2 personatges, jo faig 2 homes d'aquesta ambigüitat, a veure com ho reben. És cert que algú va preguntar, diu, que com és que l'alcalde i el clown els feia una dona. I aleshores, doncs ja veureu la funció i a veure què us sembla, no? El que farem és intentar fer el que fem les actrius i els actors, que és fer màgia i portar el públic cap a la nostra història.
1: Aquí està. Ha de fer especial il·lusió que el públic xinès descobreixi la nostra cultura, no?
2: Home, però ells ja són molt devots de la nostra cultura, sabeu que ells són uns fans absoluts de Gaudí i que els agrada molt la cultura catalana. Aleshores, confiem que la cultura contemporània i pel que fa a les arts escèniques doncs també els captivi. Ho veurem, ja us ho explicaré quan tornem.
1: I tant. Àngels, què suposa per al nostre teatre exportar a l'altra punta de món?
2: Mira, jo crec que pel teatre en general això està bé perquè ja comença a passar molt. Això és com veure cinema en versió original. Aleshores, vull dir que no sigui només que nosaltres ja tenim capacitat per veure obres en anglès, sinó que tot el món pugui veure obres en diferents llengües i idiomes. I, evidentment, anirà subtitulat, però penso que les arts escèniques, el fet d'en viu, això, gràcies a Déu, aquí la IA no s'hi pot ficar, que sapiguem, i que això no té preu ni comparació. Aleshores, crec que ja comença a passar això de no donar-li tanta importància. És que si no entenc el text l'entendràs, perquè n'hi ha subtitulat, t'arriba el resum i t'arriba la síntesi, la sinopsi abans, i a partir d'aquí jo crec que s'entén molt bé, i especialment l'Alegria que passa.
1: 2.000 persones, és aviat dit, eh?
2: Bueno, són 2.000 localitats, les persones veurem quantes són.
1: Exacte, sí.
2: Bueno, però jo crec que ja hem fet, bueno, jo almenys amb 45 anys que porto treballant, hem fet coses de cop i volta que hi ha hagut, jo me'n recordo unes festes de la Mercè a la plaça Sant Jaume fent el Memory i n'hi havia 8.000 i bé, el Teatre Tivoli té 1.800 localitats, o sigui que sí, és més un auditori, això afavorirà que el so sigui bo, també. I bé, anem amb il·lusió i amb ganes d'entregar-nos a la causa, com sempre.
1: Que important. Si haguessis de convidar un espectador xinès a veure l'Alegria, en poques paraules, què li diries?
2: Que es deixi dur. Que es deixi dur pel que veuen els seus ulls i el que senten les seves oïdes. Entengui o no entengui l'idioma, que es deixi dur. Entendrà la història perfectament.
1: I què t'agradaria que s'emportés un cop acabés?
2: Doncs l'alegria. Que s'emporti l'alegria del nostre espectacle.

0: L'alegria, tema central de l'alegria que passa, música d'Andreu Gallén i darrer musical de creació pròpia de Degoll de Gom, estrenat el 2023 i després de més de 50 anys de trajectòria, la companyia es va acomiadar als escenaris el 2025, però ara aquesta obra viatja a Xangai els dies 18, 19 i 20 de setembre i just aquí on estem ara nosaltres. És el primer musical en català que representa la Xina amb sobretítols en xinès i Àngels, no sé, ja has estat mai a Xangai?
1: No. Serà la meva primera vegada a veure si em captiva a Xina. Pel que m'ha dit molta gent, Xina l'has de veure en 2-3 viatges. A mi em fa més basarda el fet d'haver-me d'estar 12 hores de vol, això sí que em costa, sí, ja sí. Tinc uns anys i això doncs sempre et fa respecte al teu cos, com reaccionarà, saps, i com ho durà. Però vaja, aquí estem i ja està, ja no hi ha tornada enrere.
0: I tant, i amb els millors desitjos, perquè és tot una fita. El Teatre Català es desplaça a Xangai aquest setembre amb 3 produccions catalanes, èxits a Catalunya, i entre ells, doncs, Degoll de Gom, amb Àngels Cunyalons. Àngels, algun missatge més per a l'audiència de Catalunya Música?
1: Doncs res, que seguim gaudint de les arts, de totes, i especialment les arts en viu.
0: Doncs, escolta'm, bon viatge i molta...
1: Entesos.
0: Entesos. Una abraçada gran. Que vagi bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: que serveix tenir talent.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
2: I de Xangai ens n'aniem fins a Melbourne, Austràlia, amb el sistema de tramvies urbans més gran del món, fora d'Europa i gratuït, per cert. A Melbourne el cafè és pràcticament una religió. Després de la Segona Guerra Mundial, la immigració massiva d'italians va portar a la ciutat les primeres màquines de cafè express. Però abans, Diego, recordem la misteriosa U. Quina preciositat! 930485321. Hi ha algú que la identifiqui? La tornem a escoltar? 607-470-305 o fixa't com sona @catmusica.cat. Melbourne està considerada la capital mundial del cafè d'especialitat, amb tot de cafeteries independents on trobar autèntiques obres d'art. Ho saben prou bé els membres de l'Orquestra Simfònica de Melbourne, els d'ara i els de fa 120 anys, quan es va crear. A veure si us sona aquesta banda sonora creada des d'aquesta contrada. Fixa't com sona.

0: Si tingués paraules, és el tema central de la banda sonora de Babe, el porquet valent, adaptació del majestuós tercer moviment de la tercera sinfonia que el compositor francès Camille Saint-Saëns va escriure el 1886 amb l'Orquestra Simfònica de Melbourne, la més antiga d'Austràlia, 1906, i la primera orquestra australiana que va actuar a l'estranger el 1960 i que va debutar al prestigiós Carnegie Hall de Nova York el 70. Són famosos els seus concerts gratuïts es diu el Sidney Meier Music Bowl.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Aquí estem a Melbourne, camí de 8:45, aquest dilluns, dia 7, i amb una segona misteriosa que treu escaparró. No, aquesta no és, però més tard la tirarem la bona. El que farem ara és dir que de Melbourne ens anem cap a Jakarta, capital d'Indonèsia, la ciutat que s'enfonsa més ràpid del món, uns 15 centímetres cada any. Durant dècades s'ha extret aigua dels aqüífers subterranis de manera descontrolada i s'han construït gratacels de gran pes. El govern d'Indonèsia valora construir una nova capital des de zero anomenada Nuantara. Substituiria Jakarta, ciutat on el 1998 hi va néixer la compositora, pianista i productora musical Eunice Tansil.

És un somieig, és una fantasia. De fet, es diu Reverie, de la jove compositora, pianista i productora indonèsia Eunice Tansil. S'inspira en una creació del reconegut compositor francès Maurice Ravel. Eunice Tansil ret un homenatge sincer i personal al mestre de la impressió musical i amb la Deutsche Symphonie Orchestra de Berlín, de gran reputació i sota la batuta de la directora

0: Ann Handler. I això és Catalunya Música, ara som a 2:15 i la música misteriosa número 1 torna a sonar. I el Pep de Vic la mira d'endevinar. Pep, benvingut.
1: Hola, bona tarda, Xavier.
0: Contents de saber que esteu en marxa amb la teva senyora a la vora, potser?
1: Sí que la tinc en marxa perquè està caminant amb un grup d'amigues.
0: Sí, mai més ben marxa. Dit. Mai més ben
1: mai
0: dit.
1: Mai millor, ho has clavat.
0: Està molt bé. Pep, sí, sí. Tu creus que saps a qui fa referència aquest moviment? Un moment.
1: Això és... Aquesta música és tan bonica, és tan fantàstica. És Brahms, Johannes Brahms.
0: Sí.
1: La tercera sinfonia, el tercer moviment, Poco Allegretto.
0: Sí, sí. Quina delícia de música.
1: Aquí, com devia estar Brahms per escriure això?
0: Sí, sí.
1: Jo sempre m'ho pregunto, aquestes coses. Brahms... En quin estat d'ànima has d'estar per crear això?
0: Brahms, Bach i Beethoven, no? Les tres Bs.
1: Bueno, i Wagner, no te n'oblidis.
0: Però aquí hi ha una doble B. És una doble B, eh? Sí.
1: No t'oblidis del Richard.
0: Sí, molt bé, Pep. Escolta'm, ens agrada que ho hagis endevinat. I ja saps, el premi és una dedicatòria a la cirereta del pastís. Ja quedareu d'acord. I, Pep, una molt abraçada ben gran.
1: Igualment. Fins una altra. Adéu, Xavier.
2: Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia amb Marta Lanau. A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, a Catalunya Música.
3: Des de Jakarta, a 2:15:03 de nou, saludem tota la gent que ens segueix des de qualsevol punt del senyal de Catalunya Música, especialment pensant en la gent que està en ruta, la gent que ha triat aquesta emissora per acompanyar-se, potser en un trànsit molt fluid o potser en un d'aquells moments que dius ja n'estic ben tip de tota aquesta llopada concentrada aquí. Però, per altra banda, amb la música crees un entorn. A veure si algú endevina la segona misteriosa d'avui. Que bé, aquesta també, escolta'm, sonaran d'entrada d'aquí una estona, el tercer moment de la tercera de Brahms, que és una delícia, i després aquesta tornem a l'escoltar. Hi ha algú que sàpiga per on va? 930-48-53-21 o 607-470-305. I de Jakarta marxem cap a Ciutat de Mèxic. Sí, sí, sí. Anem a aquesta ciutat que abans era coneguda com Tenochtitlan, una civilització asteca de llengua natual amb dos déus, Iutzilopochtli, déu del sol i la guerra, i Tlaloc, déu de la pluja i la fertilitat. Al món mexicà, el sol representava una força que calia mantenir viva amb rituals tremendos, i no fos cas que un dia doncs, no sortís. Per als mexiques, aquest moment de l'any estava vinculat al màxim poder del sol. I la cantant mexicana Natalia Lafourcade connecta amb la sensació d'anar cap als orígens de la vida i la natura fins a l'arrel. Fixa't com sona.

0: Maria Natàlia Lafourcade Silva, Ciutat de Mèxic, 1984, i Hasta la Raíz, un tema d'amor, identitat i memòria des de les arrels, escrit a milers de quilòmetres de casa seva. Curiositat, quan tenia 6 anys, Natàlia va tenir un accident greu. Un cavall li va etzibar una guitza al cap que li va provocar dany cerebral. Va haver de reprendre a moure's i a parlar. Els metges diu que no tenien gaire esperances, però la seva mare va dissenyar un mètode de rehabilitació basat exclusivament en l'educació musical i artística. Cantant, tocant instruments, podríem dir que la música literalment la va rescatar.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Ara som aquí a Ciutat de Mèxic, farem d'aquí una estona, farem unes enxilades. Ha de ser agradable, eh? Mèxic ha de tenir la seva cosa. Per cert, no hi hauria ningú que ens estigués escoltant ara des de Mèxic. T'imagines? Tenir, doncs, la trucada... Hola, sóc aquí. Maig, diríem nosaltres. Però hi estarem per poca estona, perquè ens anirem cap a Tryon. Però abans, aquesta segona misteriosa... Oh, aquesta entrada orquestral. Tornem-hi una mica més. Hi ha algú que la identifiqui? Ens agradarà saber qui i què sent. Què està fent ara mateix? 93-048-53-21. Això és la ràdio. La ràdio no la veus. No la veus, però es fica arreu, eh? Tu, escolta'm, te'n vas a un raconet, poses la ràdio i se sent. Sí, així com a vegades no hi ha cobertura, segons si baixes molt endins, la ràdio arriba. I de Ciutat de Mèxic, el que us deia, pugem via Estats Units fins a Tryon. 1.500 habitants als peus de les muntanyes Blue Ridge, Carolina del Nord, cultura dels cavalls. Símbol de la ciutat és en Morris, un cavall de fusta de 6 metres convertit en la mascota de la ciutat. I de Tryon, un artista il·lustre nascut aquí el 1933, Eunice Kathleen Wymon, més coneguda com a Nina Simone.

0: 1965, Nina Simone, memorable, tremenda versió del cèlebre Ne me quitte pas de Jacques Brel. La sacerdotessa del sol volia ser pianista clàssica i la primera pianista negra dels Estats Units, això és el que desitjava, però el racisme la va anorrear. Però es va revoltar. Amb 10 anys, en un concert de piano en una biblioteca pública, es va negar a continuar tocant fins que els seus pares, que havien estat obligats a desplaçar-se a la part posterior de la sala per cedir els seients a persones blanques, tornessin a primera fila. Va començar a tocar el piano en un bar d'Atlantic City, d'amagat de la mare, que considerava blues i jazz com a música del diable. Eunice Kathleen Wymon es va canviar el nom, Nina pel seu xicot, i Simone en homenatge a l'actriu francesa Simone Signoret. Fastiguejada pel racisme, s'exilia a Libèria, també a Barbados, a Suïssa, al Regne Unit i finalment a França, on mor el 2003 als 70 anys de càncer de mama.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Ara, 3:15, som aquí a Tryon, però marxem cap a Staten Island, a Nova York, i ho farem amb aquell ferri que connecta el sud de Manhattan amb l'illa, una de les potents atraccions turístiques. 100% gratuït, funciona les 24 hores del dia i ofereix una de les millors vistes de l'Skyline de Manhattan i de l'Estàtua de la Llibertat. Però abans recordem la segona misteriosa. Sentiu quina... com omple? És com aquell... guaita com estén. Escolta'm, això és espectacular. Doncs va, ens n'anem cap a Staten Island. Fa 85 anys, allà hi va néixer aquest artista. Fixa't com sona.

0: Joan Baez i Plaisir d'amour, un tema del 1784 de Jean-Paul Egide Martini, inspirat en un text de la novel·la Celestina de l'escriptor Jean-Pierre Clary de Florian, segle XVIII. Una melodia que va captivar la cort francesa, sobretot la reina Maria Antonieta, que es veu que l'interpretava sovint al piano. La lletra tracta de la fragilitat de l'amor. Joan Baez la va incloure en el seu repertori el 61. Baez és una cantant, compositora i activista nord-americana coneguda sobretot per la seva música folk i per la seva defensa dels drets civils, la pau i la no violència, especialment durant el moviment contra la guerra del Vietnam.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I tots els que us hi vulgueu sumar, gràcies per ser-hi. Camí de les 9 des de Staten Island, aquí a Nova York. L'aire està una mica enrarit, però és una mica fresquet. I, escolta, ens hem posat una Rebecca Lurie, que vulguis que no, que te fa contrast amb aquella samarreta que ja en tens prou en allà a casa nostra, no et fa falta res més. Atenció, aquesta música misteriosa que es desplega com un pou reial, què és? Hi ha algú que la lligui? El pou reial, o la paona. Perquè, escolta'm, sobretot el paó, la paona no deu tenir, és el paó que sedueix, no? Com fa, escolta'm, allò caminant, allò com un vestit d'aquells, quan el desplega tota aquella cosa... Exacte, com la Carmen Miranda em diuen. Bé, una cosa. Ara marxem de Nova York cap al Canadà. Farem parada a Toronto, una ciutat que també es pot recórrer sota terra. Per protegir-se del fred, Toronto té el PATH, que és una enorme xarxa de túnels subterranis de més de 30 quilòmetres que connecta el metro amb edificis, hotels, restaurants i oficines. Una autèntica ciutat sota la ciutat. Que bé, quan sense parlar de fresca, no? de temperatures baixes, el 1932 a Toronto hi va néixer el que va acabar convertint-se en un dels pianistes més reputats del segle XX, Glenn Gould.

0: Efectivament, la tercera de les variacions Goldberg de Johann Sebastian Bach amb el geni del piano Glenn Gould, pianista distingit i personatge excèntric, sempre sobre el mateix tamboret construït de manera rudimentària pel seu propi pare quan era un nen. L'ajudava quan tenia forts dolors d'esquena i taralejava quan tocava. En moltes gravacions el sent musitar de fons i tenia una obsessió amb la higiene de les mans. Diu que dedicava una estona llarga a netejar-se-les a fons abans d'un concert.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. És veritat, això de netejar-se les mans, hi ha persones que tenen una fixació, es veu que això està ja molt, molt estudiat el tema, no? Vinga a netejar les mans. Allà netejant i netejant, que dius, però no, prou de netejar, però no, no, aquella persona. I es veu que d'altres doncs, passen una mica per sobre el que hauria de ser una bona neteja. I gic, gic, gic, què és això? No, no, no, no anem al lloc, així. Per cert, ens acostem a les 9 i som a Toronto. Què es veu des de la torre més alta de Toronto? Altra vegada no, això, eh? Marxem a Europa via Edimburg, però abans tornem a escoltar aquesta que es desplega. Què és això? El 93048-5321, si no l'endevineu no passa res, eh? Vull dir que podeu provar. Mira, a mi em recorda aquella música de Tots Junts. Doncs podria ser, però no. Tornem a escoltar. Doncs va, 607-470-305 és la bústia, o bé el fixa't com sona @catmusica.cat. I de Toronto, això, de Toronto, això que us deia, no? Tornem a Europa via Edimburg. En diuen Edinburgh, Edinburgh, capital d'Escòcia. També amb carrers subterranis i un castell sobre un volcà extint i un personatge emblemàtic, el gos Bobby. Un terrier que a finals del segle XIX, durant 14 anys, i fins que va morir, que s'havia dit, no es va moure del costat de la tomba del seu amo, John Gray. A Diego ha trobat el so d'un terrier, just. T'imagines 14 anys aquella bèstia allà esperant, esperant que sortís, que van fer una pel·lícula, aquella de Hoshiko, no? Era aquesta, no era la mateixa. Però anava per aquí, eh? No em feu riure. La gent el cuidava i es va convertir en tot una presència. Perdoneu, m'ha vingut un tropell. Hi ha una estàtua a prop del cementiri que recorda aquest símbol de lleialtat. I un segle més tard, el 1927, a Edimburg, atenció a això que ve ara, hi va néixer el director d'orquestra John Keating i l'escoltarem dirigint la Simfònica de Londres i aquesta majestuosa obra de Brahms espectacular, especialment en el tercer moviment. Fixa't com sona.

0: té sent total aquest tercer moviment de la Sinfonia número 3 de Brahms amb la Simfònica de Londres i sota la batuta de John Keating. Final dels 60, principis dels 70, Keating, pioner del sintetitzador a la clàssica, va compondre la banda sonora per a la sèrie Zeta Cars del 62, tan popular al Regne Unit que fins i tot l'equip de futbol Everton la va adoptar oficialment com a himne. Potser quan heu sentit el nom de John Keating us ha vingut al cap una seqüència del Club dels Poetes Morts.
1: Oh, capitán, mi capitán! Siéntese, senyor Anderson. Oh, capitán, mi capitán! Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense!
0: Robin Williams donava vida a John Keating, el cèlebre professor del Club dels Poetes Morts, que no té res a veure amb el director d'orquestra. Ha estat una petita llicència poètica de l'equip del Fixat. I dit això, nosaltres marxarem d'Escòcia fins a Kent, jardí d'Anglaterra, però abans tornarem a recordar la segona misteriosa. Ta-ra. Aquesta és allò que se'n diu, escolta, ja arriben, deixeu-los passar. Però abans anem a Kent, jardí d'Anglaterra, tal com ho va batejar el rei Enric VIII al segle XVI, pels camps d'arbres fruiters i conreus de llúpol, que encara té el comtat. Fa 31 anys hi va néixer la trompetista Matilda Lloyd. Fixa't com sona.

0: M'agrada la trompeta. La festa di Piedrigotta, una tarantela napoletana en versió d'orquestra de William Foster, amb solo de trompeta de Matilde Lloyd, la Britten Sinfonia, el disc Casta Diva o Praticàries. I Matilde Lloyd ja fa anys que destaca en la clàssica. El 2023 va publicar el primer àlbum Casta Diva dins del mes per la revista BBC Music Magazine i, a banda de solista de trompeta, fa xerrades i classes magistrals. Defensa el benestar als músics perquè considera que és fonamental perquè es puguin dedicar a aquesta professió i viure dignament. Hem d'agrair a la Matilde el seu art i la seva inspiració perquè en el programa, al Fixa't un dia, ens hem de dedicar al benestar dels músics. Quins són els problemes que afecten principalment? Quin és, diguem, el repte principal per aconseguir el benestar dels músics?
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Mira, ara deixarem aquesta localitat, aquest jardí d'Anglaterra, Kent, per anar cap a Roubaix. Roubaix, ciutat al nord de França. I aquí és on traurà, doncs, tota la potència aquesta misteriosa. Algú està dient, serà? Serà d'Israel? Atenció, a Roubaix, ciutat al nord de França, tocant a la frontera amb Bèlgica, que va passar de ser la capital mundial de la indústria tèxtil a reconvertir-se en un referent cultural, esportiu i d'arquitectura industrial, allà hi va néixer aquest compositor. Per ser algú bé, no ens oblidem de dir que és en el món del ciclisme és coneguda com l'infern del nord, ja que és famosa per ser l'arribada de la París-Roubaix, una de les curses ciclistes més dures del món. Però el que ens interessa és que aquí, el 1925, hi va néixer Georges Delerue.

0: Brillant, aquesta suite de la banda sonora de Riques i Famoses, 1981, del músic de cinema, llegendari segell Georges Delerue, compositor francès de capçalera de la Nouvelle Vague, un dels compositors de bandes sonores més importants de la seva època. Li deien el Mozart del cinema. Instal·lat a Hollywood durant bona part de la seva carrera, de família humil, amb 14 anys ja treballava en una fàbrica per ajudar els pares. Tenia una escoliosi greu i va descobrir la passió pel clarinet. El seu art es va estendre a òperes, ballets i música clàssica. Va morir amb prop de 80 anys de vessament cerebral a l'estudi de gravació.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: I de Roubaix ens anirem direcció nord cap a Harlem, als Països Baixos. Que el barri de Nova York tingui el mateix nom no és casualitat. Durant l'època colonial neerlandesa a Nova Amèrica, els colons van fundar un assentament a l'illa de Manhattan i li van dir Nova Harlem en honor a aquesta ciutat coneguda pels seus camps de tulipes i pels petits patis o jardins interiors envoltats de cases històriques. Ho deu saber prou bé la jazzista Eva Scholten.

0: Bravo. Chez moi, en bas sur scène, casa meva, en clau de jazz menut, sota el nom artístic d'Eva Susen, que encapçala Eva Scholten, un grup de jazz d'Amsterdam que combina la veu d'aquesta artista amb el so gypsy jazz de Thomas Bergman Trio, un toc nou i vocal a les melodies de Django Reinhardt i d'altres clàssics com aquest que hem escoltat al seu últim disc, Keep Cool.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant. I a un quart tocat deixarem Harlem per acabar la ruta fins a Finnes, al nord de Noruega, al cercle polar àrtic, a prop de Tromsø, coneguda popularment com a porta d'entrada a Senja, punt d'accés obligat a la famosa illa coneguda com la Noruega en miniatura. Finnes és bressol del 1977 de la soprano Verit Norbeken Solset i la Fauvette avec ses petits.

Catalunya Música. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Fins aquí, música sense paraules. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
1: Bona nit. L'escena jazzística escandinava actual ha creat un so propi a partir de l'assimilació del llenguatge pop i el jazzístic i del punt de nostàlgia de la riquíssima tradició musical escandinava, amb referents com Sbjørn Svensson, Jan Johansson, Bob Stenson o Bugge Wesseltoft. La banda que sentirem avui va néixer fa 10 anys per obrir-se un espai propi en aquest entorn. És el trio danès Little North, que porta fins i tot al seu nom aquest esperit diferencial. Benvinguts.

Aquesta és la música narrativa amb curiositat pel so i l'espai del trio Little North, integrat per tres músics danesos nascuts a principis dels 90. El pianista Benjamin Norholm Jacobsen, el baixista Martin Brinkberg i el bateria Lasse Jacobsen. Una banda col·lectiva que fa una proposta arrelada a la tradició del jazz nord-europeu. Floating és el títol del tema amb el qual començàvem. És de l'àlbum Wide Open, que van publicar el 2023.

Aquesta és la música d'un altre dels àlbums de Little North Trio, de Finding Seagulls. Les seagulls, les gavines, un dels animals omnipresents a les costes daneses, inspiraven la música melancòlica d'aquest projecte narratiu.

La violoncel·lista Anna Rebecca Ross, convidada pels Little North a tocar aquest tema que li han dedicat i que justament es titula Anna. Un altre convidat, Joel Ross, el vibrafonista nord-americà, que és un dels convidats del Little North a la seva nova entrega discogràfica, un àlbum d'aquest 2026, Crossing Currents.

Friend, amic, composició col·lectiva del Little North Trio danès, que ha convidat el vibrafonista nord-americà Joel Ross a participar a la gravació Crossing Currents, creant aquesta atmosfera particular que juxtaposa, d'alguna manera, l'esperit novaiorquès i el nòrdic, reforçat per un altre convidat, el saxofonista suec Hannes Bennick, que toca aquest tema que es diu When We Break.

Joel Ros al vibràfon, Hannes Svenning al tenor, convidats pel trio Little North danès al treball Crossing Currents, creuaments culturals, trobada estètica en aquesta gravació amb la qual la banda ha celebrat aquest 2026 el seu 10è aniversari.

Doncs el trompetista noruec Oscar Anders Haug era el col·laborador del Little North Trio en aquesta altra gravació, l'àlbum While You Wait, que van publicar el 2024. Le Guinea Third Eye eren els dos temes d'aquest treball que just sonaven.

Havíem tornat al format de trio amb els Little North, la banda col·lectiva que estem sentint aquesta nit, amb el pianista Benjamin Nordholm Jacobsen, el baixista Martin Brückberg i el bateria Lasse Jacobsen. El guitarrista Viktor Spassov és el col·laborador dels Little North en aquest altre projecte, l'àlbum Familiar Places.

Push, música del trio danès Little North, tocada al costat del guitarrista bosnià suec Viktor Spassov, convidat per la banda a la gravació de l'àlbum Familiar Places, un treball en el qual hi fusionaven el minimalisme i la tradició jazzística escandinava. Per tancar una balada, Heart Planet, una de les creacions del Little North per al treball Crossing Currents, aquest nou àlbum gravat pels tres danesos, Benjamin Nordholm Jacobsen al piano, Martin Brungberg Rasmussen al contrabaix i Lasse Jacobsen a la bateria, en col·laboració amb el vibrafonista Joel Ross i el saxofonista Hannes Menig. La balada es diu Heart Plant. Tornem demà. Bona nit.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

A continuació, sentirem aquí a Catalunya Música el poema simfònic Opus 20 de Richard Strauss, Don Juan, un poema simfònic que en aquest enregistrament del 1973 interpreta l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan.

Sentíem el poema simfònic Don Juan, l'opus 20 de Richard Strauss, interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan en aquest enregistrament que van fer l'any 1973.

0: Catalunya Música.
1: Sentirem Radovan Blatkovic i l'orquestra de cambra anglesa, dirigida per Jeffrey Tate, interpretant el concert per trompa número 3, Kegel 447, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Hem sentit el concert per trompa número 3, Kegel 447, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per Radovan Vladkovic, trompa, i l'orquestra de cambra anglesa, dirigida per Jeffrey Tate.

0: Catalunya Música.
1: La violinista Jacqueline Dupré va fer l'enregistrament que ara sentirem l'any 1973 i interpreta el concert per a violoncel i orquestra en mi menor, opus 85 d'Edward Elgar, al costat de l'Orquestra de Filadèlfia, dirigida per Daniel Barenboim.

0: Aquest era el concert per a violoncel i orquestra en mi menor, opus 85 d'Edward Elgar, i en sentíem la versió de la violoncelista Jacqueline Dupré amb l'acompanyament de l'orquestra de Filadèlfia que dirigia Daniel Barenboim.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuarem la nostra selecció d'avui amb la sinfonia número 2 en re major, opus 43, del compositor finlandès Jan Sibelius. La sentirem interpretada per l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis.

0: Acabem de sentir la sinfonia número 2 en re major, opus 43, de Jan Sibelius, una de les sinfonies d'aquest compositor finlandès que ens interpretava l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música, on a continuació sonarà Joventut o Mladi, aquesta suite per a sis instruments de vent de Leos Janáček, que sentirem en la interpretació de Sebastian Bell a la flauta, Janet Craxton a l'oboè, Anthony Pay al clarinet, Michael Harris al clarinet baix, Martin Gatt al fagot i Philip Istep a la trompa.